0: Estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
1: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
2: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obreguer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves amb compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Luri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluita per què? El meu Joan. Quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara aquí, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant. Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare?
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
3: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure energia i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
6: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquesta era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
6: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
6: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells més o menys pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
6: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta que en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la revolució industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Continguts en xarxa. Propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noè o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
1: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
0: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
1: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
2: El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal tres vegades més ràpid.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom: edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Pareu bé l'orella.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: El primer ocell conegut després dels dinosaures és l'Arqueopteryx, considerat una forma de transició crucial entre els dinosaures teròpodes i les aus modernes. Vivent fa aproximadament 150 milions d'anys durant el període juràssic, l'Arqueopteryx posseïa característiques tant d'aus com de dinosaures. Els fòssils mostren que tenia plomes, una característica clau dels ocells, però també conservava trets reptilians com dents, una cua llarga òssia i urpes a les ales. Aquestes combinacions de característiques suggereixen que podia volar o almenys planava, però no amb l'eficiència dels ocells moderns. L'Arqueopteryx habitava zones de llacunes i boscos tropicals on probablement s'alimentava de petits animals i insectes. La seva descoberta va ser fonamental per a la teoria de l'evolució, ja que proporciona evidència directa de la transició evolutiva entre els dinosaures i els ocells. A més de l'Arqueopteryx, altres fòssils d'aus primitives, com el Confusisornis i el Esperornis, que van viure posteriorment durant el període Cretaci, també mostren una barreja de trets antics i moderns. Aquests fòssils han ajudat a comprendre millor l'evolució de les aus i la complexa història evolutiva que va conduir als ocells que coneixem avui.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i efectivitat són claus, i a partir de què, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors venen les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. I dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre-nem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Hola, sóc l'Ingrid de tercer B i us llegiré un tall del conte de Gertrudis i els dies. La vida de cada dia és plena de petits detalls, que a vegades són grans històries. Una nevera espaiada que fa d'armari. La son que no arriba quan ja ets al llit. Les tardes a ca l'àvia que perd la memòria. La notícia del naixement d'una germana. Les aventures del rei d'Escòcia. La celebració d'un aniversari. Les cartes que la pluja ha mullat. Una capsa metàl·lica plena de fotografies. La Gertrudis viu en un any aquestes coses i unes quantes més. I observa el pas del temps, els mesos, els dies. Relat realista. Espero que us agradi.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

sucre, avui un ingredient omnipresent, té una història fascinant que es remunta a mil·lennis. Originari de Nova Guinea, la canya de sucre es va domesticar cap al 8.000 abans de Crist i es va estendre per l'Índia, on es va descobrir com cristal·litzar-la al segle IV abans de Crist. Els indis anomenaven el sucre canda, origen de la paraula anglesa candy. Una curiositat notable és que durant l'època de l'edat mitjana a Europa, el sucre era tan rar i car que es considerava una espècie de luxe, comparable a l'or o les gemes. Els reis i els nobles l'usaven no només com a edulcorant, sinó també per crear escultures comestibles que adornaven les taules en banquets per impressionar els convidats. Aquestes obres d'art, fetes de sucre pastat i modelat, podien representar castells, animals o figures mitològiques i eren un símbol de poder i riquesa. Només al segle XVIII, amb l'expansió de les plantacions a Amèrica, el sucre es va fer més accessible, transformar-se en un producte bàsic. Aquesta evolució va canviar la dieta global, però també va tenir un cost social, ja que va impulsar el tràfic d'esclaus per treballar les plantacions.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos. Pensa en un producte.
2: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
3: La nit.
4: Tanca els ulls.
5: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien anar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: 100% Empordà.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila Sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
1: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sense

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Quin dret descobrirem avui?
2: Avui parlarem dels acomiadaments.
1: Quan ens fan fora de la feina.
2: Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
1: Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
2: Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta'm, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
1: Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades de què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
2: Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
1: sí,
2: si
1: clar,
2: estem parlant de grans corporacions. Però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de Drets de Butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu, i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que també són coneguts,
1: no?,
2: els EROs, els expedients de regulació, etc, etc. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador. Per tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte, o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic, per tant, de manera reiterada estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa. No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
1: O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens poden fer fora de qualsevol manera.
2: No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
1: Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, aquell digui, no, jo sí que estic complint.
2: Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei, però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acobiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
1: I atur?
2: Atur sí que en tenim. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes, doncs, saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
1: Anem a veure'n un altre.
2: Anem a veure l'acomiadament objectiu. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa, o hi ha un supòsit també amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives, no? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
1: Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
2: Escolti, vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment, no? Doncs aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
1: Atur sí sempre.
2: Si ens acomiaden, sí.
1: Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
2: Exacte, que d'això ara en parlarem.
1: Vale.
2: I indemnització per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria en aquest acomiadament objectiu 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
1: És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
2: I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. És a dir, no és només fer una carta, una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
1: Indemnització o atur, què tenim aquí?
2: Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
1: Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
2: Correcte. Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
1: Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
2: És a dir, hi ha vegades, no, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic no, me'n vaig.
1: Mala relació o tenir altres projectes.
2: O tenir altres
1: projectes. No sempre ha de ser negatiu.
2: No. Correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diu, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica, no?, cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
1: i quina és aquesta normativa?
2: Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no?
1: Uh-huh. És allò, de la quitança.
2: Correnta, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30 per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir amb allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte. Per
1: tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
2: Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
1: Doncs demanem-lo al nostre representant sindical. Correcte. Important.
2: Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada, no?
1: Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
2: Correcte, podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que és un acte obligatori, que és, diguem-ne, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà: escolti'm, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han preavisat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència, compleix les causes objectives, o jo m'he extralimitat i per tant estic incomplint el contracte o l'estatut dels treballadors. Per tant, s'aplicarà la indemnització prevista o cap en el cas de la disciplinari, perquè l'empresa ho haurà fet de manera correcta pel meu mal comportament.
1: Però tenim... i si és improcedent?
2: Correcte, si és improcedent, què haurem de fer? Si és improcedent, això voldrà dir que l'empresa no ha seguit els processos de manera idònia. Això vol dir que no ha pogut provar allò que deia, és a dir, que si se suposava que jo insultava tothom i tenia tan mal tracte, si l'empresa no ho prova, que és la qui m'està acomiadant per aquesta raó, doncs el jutge dirà: escolti, és que vostè no està explicant ni està argumentant bé allò que m'ha dit. Per tant, en el cas de que sigui improcedent, tenim dues opcions.
1: A veure.
2: L'empresa podrà triar. El jutge dirà: vostè, empresa, té dues opcions. Pot o bé readmetre el treballador i pagar-li els salaris de tramitació.
1: Què són això, els salaris de tramitació?
2: Això, els salaris de tramitació són les quantitats, el sou, que el treballador deixa de percebre des de que l'han acomiadat fins que hi ha el procés judicial.
1: Fins que el readmeten, ens
2: no,
1: entenguem. No,
2: fins que hi ha el procés judicial,
1: vale,
2: on el jutge diu: escolti, això és improcedent. Aquest lapse de temps entre que m'acomiaden i que el jutge determina és el que es coneixen com a salaris de tramitació.
1: Per tant, m'han de pagar tots aquests mesos, no?, que he estat fent en aquest procés judicial.
2: Correcte, correcte. Tenen aquesta opció, o readmetre'm i pagar-me els salaris de tramitació.
1: I la segona opció?
2: I la segona opció és pagar-me una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, per tots aquells contractes que siguin posteriors al 2012, que és quan hi va haver la reforma laboral del Partit Popular, on es va reduir aquesta indemnització, perquè anteriorment, per tant, anterior al 2012, era de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. Com podeu veure, la diferència és significativa, pràcticament el doble pel que fa a les mensualitats, i pels dies, déu-n'hi-do.
1: I això encara està vigent per aquells contractes que són anteriors al 2012.
2: Exacte, si a mi em van contractar l'any 2000 i m'acomiaden el 2025, hauré de fer un mix d'allò que correspon del 2000 al 2012 amb 45 fins a un màxim de 42, i del 2012 en amunt amb un 33 per any treballat i un màxim de 24. I finalment tenim el tercer supòsit, que és que el jutge declari que aquest contracte és nul. quan pot passar això? Si a mi m'han acomiadat perquè sóc una dona que estava embarassada, perquè se m'han estat fent represàlies per ser un representant sindical, això es considera que hi ha una vulneració de drets fonamentals, o que se m'ha estat discriminant per la meva raça, el meu gènere, la meva orientació sexual, etc, etc. Si això es prova, aquí la conseqüència és terrible per l'empresa. Terrible. Per tant, no recomano arribar fins aquí en cap dels casos, no? Perquè ha de readmetre de manera immediata el treballador, li ha de pagar tots els salaris de tramitació i el treballador, a més, tindrà dret a danys i perjudicis. Per tant, si sumem tot això, parlem d'una quantitat gens despreciable.
1: Per tant, si som un treballador que ens trobem en aquesta situació, val la pena recórrer, no? Perquè si s'acaba
2: declarant la nulitat o la improcedència, tenim molt a guanyar, efectivament.
1: Exacte.
2: Efectivament. I a més, si tenim un bon advocat, pot ser que puguem trobar l'escletxa, si realment, evidentment, hi ha alguna d'aquestes dues supòsits, de la nulitat o la improcedència, que tinguem les de guanyar.
1: Molt bé, doncs anem cap als consells finals. Què hem de fer per evitar que ens estafin en aquests acomiadaments?
2: Bé, jo el primer de tot que diria és: revisa la carta d'acomiadament, si és que hi ha estat. Si no hi ha estat, ja tingues una alerta posada de dir: escolta'm, aquí el procediment sembla que poder no estarà complint-se com correspondria. L'has de signar sempre, i si consideres que no és ajustat allò que diu, pots signar-la dient que no n'estàs conforme.
1: Per tant, llegim-se-la bé, i si no hi estem d'acord, fem-ho constar.
2: Correcte, fem-ho constar, i així nosaltres tenim aquest antecedent que després ens podrà ser útil. Conserveu tota la documentació que tingueu de si t'han pagat indemnització als rebuts, qualsevol cosa de l'empresa que et pugui ser útil, els salaris, si teniu missatges de correu, allò que us pugui ser útil pel futur per un litigi, conserveu.
1: Allò que diem sempre d'acumular les proves,
2: Acumular les
1: proves. Tenir còpies de tot.
2: Sí, perquè després si no és allò d'ostres, és que a mi em passava això però no ho puc provar. Fumuda.
1: Ho hem de poder demostrar tot.
2: En dret tot s'ha de provar, si no, no ha passat. Després també tenim, com a recomanació diria, hi ha uns terminis que hem de tenir en compte. Tenim, des de que ens acomiaden, 20 dies per presentar el que dèiem abans, la papereta de conciliació, que és aquell acte administratiu que fem i que és obligatori abans de presentar qualsevol demanda amb la qual s'intenta resoldre el conflicte, i si això no és possible, aleshores tindrem via lliure per anar als tribunals. Finalment, com deia, si no hi ha acord en aquesta conciliació, podem presentar una demanda al jutjat social. I finalment sí que hem de tenir en compte que en el cas de voler sol·licitar l'atur ho hem de fer en els 15 dies hàbils des de que s'hagi produït aquesta finalització del contracte.
1: Per tant, hem de tenir molt clars aquests terminis, els 20 dies per presentar la papereta de conciliació, els 15 dies per sol·licitar l'atur, perquè com dèiem, sempre hem de tenir en compte que hem d'actuar ràpid, no podem deixar que les coses refredin, perquè la justícia té uns terminis que si ens els saltem, llavors sí que no tenim res a fer.
2: Sí, a vegades aquí la justícia es contradiu lleugerament, perquè no sempre compleix ella els terminis que la llei li imposa, però en canvi el ciutadà generalment no en deixa passar ni una.
1: Exacte, ens tenen allà vigilats. Doncs moltes gràcies, Jan, per aquests consells en el món laboral. Indagarem en altres programes en el món laboral perquè dona per molt, Avui hem parlat d'acomiadaments i indemnitzacions, però podem parlar de moltes altres coses dins del món laboral. Per tant, si et sembla bé, Jan, ens retrobem un altre programa.
2: Ens retrobem un altre programa. Gràcies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc que sol crema més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables d'aquest projecte.
2: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
3: I en qüestió de pocs dies tenim, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
1: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronde els 300 euros per unitat.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: Do you swear to love me forever?

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui. Vaja.
4: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: A Girona, 15 quilòmetres. Sortida 23. Abans d'entrar, deixeu sortir. Tancat per vacances. Extintor. Sortida d'emergència. Carril bici. Menú del dia, llenties, pasta i amanida variada.
6: Amb tot el que llegeixes sense voler, imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir. Llegir ens fa més lliures. Generalitat de Catalunya.
7: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà, amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar, des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet.

Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: informació, música, entreteniment.
1: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
3: No t'ho perdis.
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: Festa de la bellesa a Vila.

0: acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
1: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
3: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: I parlant d'emocions.
1: 60.
2: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Era filla de mare soltera. Quin escàndol! Maria Rosalía Rita de Castro va néixer a Santiago de Compostela el 24 de febrer del 1837 i efectivament era filla de mare soltera pertanyent a la baixa noblesa gallega. Segurament era també filla d'un capellà que es veu que confessava molt íntimament la mare, però llavors no hi havia proves d'ADN i, per tant, no ho podem saber del cert. De tota manera, fos qui fos el seu pare, Rosalía de Castro estava destinada a ser una de les millors poetes romàntiques en llengües gallega i castellana. Tanmateix, abans de demostrar-ho, va ser una mica actriu, una mica músic i una mica pintora. Era, doncs, una artista polifacètica.

0: Rosalía de Castro es va casar amb Manuel Murguía, un cronista erudit gallec amb qui tindrà 7 fills. El nom del marit el citem perquè, tenint en compte la condició femenina de l'època, mereix menció especial, ja que va ser ell qui va impulsar constantment l'obra de la seva dona, que en principi no pretenia publicar els seus versos i que vivia dedicada als fills i al marit. I escrivia quan podia. Va viure entre Madrid i Simancas, però va morir a Padrón.
1: Era apacible el día y templado el ambiente. Y llovía, llovía callada y mansamente. Y mientras silenciosa lloraba yo y gemía, mi niño, tierna rosa, durmiendo se moría.
0: Dedicat a un fill mort, a orillas del mar humiteja els ulls, com qualsevol dels seus altres poemes, en gallec, com Cantares gallegos, o en castellà, com aquest que hem sentit, o com La hija del mar o Les literates. Va morir de càncer als 48 anys i, tot i així, va sobreviure tots els seus fills. La crueltat de la vida va fer que només la sobrevisquessin les seves lletres, profundes, tristes, íntimes, però universals.
2: Lletres d'or.
3: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. De fet, 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. Davant d'això, el govern es planteja construir nous mòduls.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Tanca els ulls.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de dues zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur s'hi puguin fer arribar també armes. Segons han revelat fons sindicals a l'agència France Press, la gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta-lo. De més casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
2: El secret de l'amor.
3: Quin és per tu el secret de l'amor, Mònica?
4: Bueno, jo posaria confiança, fidelitat, perquè l'amor de duradier, de molts anys, penso que és això.
3: Confiança i fidelitat.
5: Són paraules majors, eh? Totes
3: sí,
5: dues,
3: no?
5: Eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Tot
3: sí.
4: I que dintre de l'etapa de l'amor, bueno, alts i baixos, eh? Però, bueno, suposo que perdura el que és de veritat, m'imagino.
3: Molt bé, moltes gràcies per trucar, Mònica.
4: Vinga, gràcies.
3: Adéu.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
6: Oh, és meva.
7: No, no, és meva.
6: Meva, meva, és meva.
7: No, no, no, no, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
2: La calaixera més musical.
6: Uau, deixa! Night, night.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
0: Parlem de música.
2: Parlant de música amb Margarida Arbàs.
3: La gralla.
4: Si hi ha un so característic de la festa al carrer, sigui cercavila, gegants, trabucaires o castells, és el de la gralla. Les gralles són la banda sonora de la festa. Anuncien que comença, que arriba el moment culminant o que s'acaba. Acompanyen cada activitat i contribueixen a augmentar-ne l'emoció. El toc de castells, per exemple, marca els temps de la construcció, indica els que formen part de la pinya o el tronc o el públic, si es puja, es fa l'aleta, es descarrega o s'acaba. La gralla és un instrument de vent de fusta, de canya doble, parent de la dolçaina, la tarota, el tiple o la tenora. Arreu del món hi ha instruments semblants a la gralla, per exemple, la bombarda bretona, i és força antiga. A Catalunya pren força a partir del segle XVIII, decau a començament del XX, i al segle XXI viu una nova esplendor. Hi ha diferents tipus de gralles, gralla seca, gralla dolça o de claus, gralla baixa i d'altres. No és estrany que la gralla triomfi al carrer, ni tampoc que es digui com es diu. Sabeu d'on ve la paraula? Gralla ve de gràculus, que en llatí, com en català gralla, és el nom d'un ocell negre, com un corb, però molt més petit. Curiosament, les dues gralles, l'instrument i l'animal, tenen, si fa no fa, la mateixa mida, 35 centímetres. La paraula llatina gràculus té l'origen en la forma proto-indoeuropea grehag, més un sufix diminutiu. D'aquesta forma ve en anglès el verb onomatopeic crauk, que és el que fan els gripaus quan rauquen. Vaja, que ve d'un soroll fet amb la gargamella i que se sent des de lluny. El crit aspre i potent que fan els còrvids és ben bé això, i aquests ocells, quan criden, grallen. Del crit de l'ocell ve el nom de l'instrument, la gralla, que fa un so molt més agradable i melodiós que els corbs, però no es pot negar que té un punt estrident. I això va molt bé per tocar al carrer, perquè tothom ho senti. Per cert, i ja acabem, si els còrbids grallen, quan la tenora o la gralla fan els sons més aguts, es diu que espinguen. Si sentiu l'espinguet de les gralles, vol dir que la festa està en marxa.

0: Küss mich, cha-cha-cha.
1: Si busques autenticitat,
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, roses.
4: La roses rediviva, de roses enrosada, no reposa, respira, remorosa i radiant. Retorna les ruïnes i riu recompensada, regina entre regines, rítmicament regnant. Tornejada pels grecs com les robustes gerres, que ajornaven els atris de mosaic refulgent, amb el pas dels romans, veié fruitar les terres damunt els camps l'arada, la vela sota el vent. Lluny dels segles aixorcs que l'àrab la batia, la romànica rosa, en reprendre l'alè, alça el bru monestir que ungeix Santa Maria, redós del nou temple que ha consagrat la fe. Dels cinc castells que un dia van ser abatuts pel plom de l'adversari ínic, n'hi ha dos dalt la muntanya. Amb la corona a terra perdura el de Puigrom i amb murs emmoranits el d'en Bufalaranya. Esfondrat en el pla, el fort de la Garriga no veu empujolar-se el de la Trinitat. La ciutadella clou la vila més antiga, la de l'Àgora i Fòrum, que els temps ha soterrat. Montjoi, petxina d'or, de nacre, l'almadrava, amb canyelles petites, alegres tots de sol. Sobre el pla de la mar, que estora de tan blava, la vela i la gavina s'uneixen en el vol.
5: Quan tots es limiten a fer, tu segueixes fent realitat els teus somnis.
6: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
8: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
9: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: sabies que...
1: A part de ser científicament reconegut per la seva teoria de la relativitat, el físic alemany Albert Einstein també és conegut per les seves frases plenes de saviesa. Ara, dues notes manuscrites pel físic més reconegut del segle XX s'han subhastat a un preu milionari. La curiositat d'aquestes dues frases, però, és que Einstein les va donar de propina a un missatger perquè no tenia canvi. I què deien aquestes frases? Doncs la que s'ha pagat més cara per 1,3 milions d'euros deia això: la calma i una vida modesta porten més felicitat que la persecució de l'èxit combinat amb agitació constant. Novembre 1922, Tòquio. L'altra frase, que també s'ha subhastat a la Casa Winners de Jerusalem, s'ha pagat per una mica més de 200.000 euros i és aquesta: quan hi ha voluntat, hi ha camí.
2: Yeah, yeah. All of me. Why not take all of me? Can't you see?

0: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
1: Bon dia, gironins i gironines. Avui us parlarem d'un llibre que vam llegir el trimestre passat a la nostra classe. Es diu Soc com soc. Ens explica les peripècies que s'hi passa a uns animalets del bosc. Es senten diferents dels seus amics. El garrí li encanta ser polit. El talp no té ungles per poder fer forats a terra. El llop és vegetalià, us ho imagineu? El gall sempre està fònic. Tots aquests personatges i molts d'altres estan molt cansats de ser la riota dels seus companys. El Tap comença el seu viatge pel bosc en busca l'àvia sàvia.
2: Pel camí es van trobar altres animals que també són diferents als seus amics i es van ajuntant en la recerca.
1: Els podrà ajudar l'àvia sàvia?
3: Com s'ho faran?
2: Nosaltres, els nens i nenes de tercer, us el recomanem perquè han gaudit molt llegint-lo. El seu autor es diu Carles Sala.
1: Amb tot això que us hem explicat, desitgem que vosaltres també us sentim ganes de llegir-lo.
3: Tot seguit us farem una breu lectura d'una plana.
2: Desitgem que us agradi.
3: Que quin problema hi ha? Doncs que els nostres companys del bosc ens ha passat per alt que nosaltres som diferents. I ens recorden cada dia. I es volen de nosaltres per ser com...
1: I doncs, en què us podré ajudar jo?
2: Va preguntar amb parsimònia.
3: Nosaltres hi demanem que ens ajudi a ser com els altres. Els nostres problemes s'acabarien si tinguéssim tot el que hem de tenir i ens agradés el que ens agrada.
1: Com tothom van dir convençut, en Ramonet. Va ser pensativa.
2: Es va fer en silenci. Tothom es preguntava si l'àvia seria prou sàvia per solucionar un problema tan gros. O més ben dit, tan problemes grossos. Perquè l'Iro volia tenir son. El garrí volia ser brut. El pop volia menys potes. El gall volia un raig de veu. I tot plegat no semblava gens fàcil de resoldre.
3: A la fi, la vella sàvia va parlar.
1: Què en penseu del meu cap?
2: Aquella pregunta va agafar tothom per sorpresa.
1: Sembla el meu cap, va insistir. És com el de les altres tortugues?
3: Tots els animals s'havien adonat que tenia un cap enorme, però cap d'ells no gosava dir-lo per por de faltar el respecte.
1: Ningú no té res a dir?
4: A nosaltres ens ha agradat molt. Esperem que us animeu a llegir-lo.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
2: The new iPhone Duo.
3: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal. I tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros i es convertirà en l'iPhone més car de la història. I tindrà un preu entre els 2.340 i els 3.840 euros. I tindrà un preu entre els 2.340 i els 3.840 euros. I tindrà un preu entre els 2.340 i els 3.840 euros.
0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
0: Ràdio Vila-sacra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Em sento molt sola. Estic sola? Però és que m'hi sento. És molt emocionant. Doncs és clar. És molt emocionant pel detall, perquè jo que estic sola, sóc independenta de sempre he sigut, no he creat família, m'he trobat que els entorns han anat desapareixent, i ara és això el que me sento més, sorpresa, no?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: tenim problemes, també tenim dret a estar a dintre de la cultura.
1: Que no se li pot negar a ningú la cultura, perquè és un aliment per la persona.
2: Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura, una porta a la inclusió.
3: Continuem i ui, el que tenim ara.
4: Montse.

0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: Salut i humor.
1: Cuando voy al CAP tengo que cruzar la avenida Mistral. Ahí, que antes había el pequeño desnivel de la acera, pero yo sabía dónde, cuando esto, y un grabado hasta el otro lado. Bueno, pues es plataforma única.
2: Marisol Bilbao, de 70 anys, viu al carrer de Calàbria de Barcelona. Quan en tenia 40, li van diagnosticar retinosi pigmentària i des d'aleshores pateix una ceguesa total.
1: Es que es un horror. Yo de verdad no sé ni cómo tengo la valentía de salir a la calle porque salgo cada día.
2: Com ella, més de 30.000 persones a Catalunya conviuen cada dia amb carrers poc accessibles. La plataforma única és una tendència de l'urbanisme actual a Barcelona. Per donar més protagonisme als vianants, s'elimina el desnivell entre la vorera i la calçada. Però resulta perillós per les persones amb discapacitat visual si no s'inclouen els gravats especials al paviment pel bastó guia, que els avisa d'on comença la carretera. L'arquitecte especialitzat en accessibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Xavier García Milà, explica com han de ser els carrers perquè siguin aptes per persones amb ceguesa.
3: Com una espècie de túnel virtual lliure de qualsevol obstacle, pel qual ella sàpiga que es pot desplaçar per aquell lloc sense trobar cap obstacle. Però, esclar, aquest túnel ha d'estar guiat. M'ha de dir per on està aquest túnel. Si és un carrer amb edificacions de l'inici de vial, com a l'Eixample, la millor guia és o bé l'edificació o bé la vorera que ens marca un desnivell clar de quina és aquesta zona.
2: El 2023 es va aprovar una nova normativa per evitar problemes com els que pateix la Marisol a l'Avinguda Mistral. Ara els carrers amb plataforma única han d'incloure la senyalització tàctil al paviment. Amb tot, l'ONSA reconeix que la normativa és difícil d'interpretar en alguns aspectes. Yolanda Fernández de Landa treballa a l'organització com a tècnica de rehabilitació i també assessora arquitectes en accessibilitat.
4: Jo ja plantejo una formació de base als arquitectes. També em comenten quan treballo amb ells que, i quan fem formacions, que no tenen aquesta formació, que és que no, ningú els ha parlat de l'accessibilitat.
2: Per exemple, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ETSAP, no existeix una assignatura sobre accessibilitat. L'arquitecte Xavier García Milà coincideix en que cal molta més formació als arquitectes, però el cap d'estudis a l'ETSAP, Ignacio López, assegura que sí que s'hi ensenya.
5: No hi ha una matèria, és a dir, com tampoc hi ha una matèria sobre sostenibilitat, perquè s'entén que és un tema que és transversal a totes les assignatures, diguéssim, entre cometes, de disseny, de projecte.
2: Però la Marisol també ha d'esquivar les jardineres i bancs a la superilla de Sant Antoni, els graons d'una escola que sobresurten de la paret o els cotxes mal aparcats. Les plataformes úniques són només un dels molts reptes que tenen els ajuntaments per fer dels pobles i ciutats espais accessibles.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
2: I sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
1: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies.
3: Observar, raonar i triar. 24 hores al dia.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
6: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
5: Apunta't. És útil. I és gratis.
7: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
5: I no et perdis res.

0: frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí. Eternament.
7: Ai. L'opció dels que en saben.

0: 012, la millor resposta.
1: Necessites ajuda?
2: Estic provant de menys arxius, però no hi ha manera.
1: I si els puges al núvol?
0: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'hi apunto.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor.
1: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
2: Miquel Pedrosa Ros.
3: Marta Margall Cordomer.
2: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ara.
4: 96.
2: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
4: I quan porteu casats?
2: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I miri, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figuera.
4: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
2: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
5: Què vol dir matarifa?
2: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
5: Ah, vale.
2: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matader i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vàrem anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres. I esclar, sempre es vam anar veient. I fins que en l'any 46... em va llicenciar. I llavors es van casar.
3: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, i mira, i venia, no anàvem, ni anàvem pasta, ni anàvem els que s'han segat.
5: I es van casar enamorats, molt enamorats.
3: Sí. Fins que vam arribar a casar.
4: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
2: Ai, em penso cap, perquè no... És una cosa espontània.
4: No, ja.
2: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
3: No te trobes, tu em contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
5: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
2: Jo, tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anava a casa, en diner. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-ne, però em fa una cosa.
4: És admirable.
2: Per allò de dir, és tan gran i... perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
0: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
6: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
7: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
8: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
9: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
6: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasangarri arribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
3: A un futur sostenible. Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Terrades.
1: Damunt de Palau Sorroca, les alzines d'ample soca munten la guarda al castell. Els camps estenen la pell infinitament solcada pel temps que guia l'arada. Resta escrit en els seus fulls el que poden llegir els ulls, seguint la cal·ligrafia vegetal que s'hi destria. De Terrades, quins records? Els arcs que emmarquen els horts. Dels ocells la xerradissa, franca i encomanadissa, i l'om impàvit i verd, únic oient del concert. A la Salut Santuari s'hi va pel goig de trobar-hi la resposta i la claror de la Mare del Senyor. I la terra que s'abasta d'allà estant, plural i casta, amb colors que es fan resum del flamejar de la llum. Des de Santa Magdalena la plenitud de l'ofrena, que de les serres al pla configura l'Empordà. Amb la plana que s'afina als peus de la Mar Llatina per recollir en amples fris els blaus del nostre país.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
2: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israel.
1: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el premi especial del jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge, al costat de la també directora israeliana Rachel Azor, assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelí els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
5: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Ui.
1: I parlant d'emocions.
2: 61.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
5: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
6: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
1: K25. És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
2: Què dius?
1: És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.
2: Ah, exacte.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Hey. Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
5: A veure...
6: Hola, nano.
5: Hola, bon dia.
6: Ja està dit.
5: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'animat que estàs.
6: Ja està dit. Vale.
7: Me n'alegro de sentir-te.
5: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
6: Ah.
5: Saps que m'explico?
6: Sí, sí.
5: Això sí que és bo.
0: Ja.
4: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
5: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
8: Això què és?
9: És...
10: El que no hi ha.
11: Comença a haver-hi nivell.
12: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
13: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
14: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia, bon dia. Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure com malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no trobaria el qualificatiu. I aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil. Som poquets, no tenim capacitats excessives, però sempre ens quedaran mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que doncs ja aniran fent. Per favor, encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la setena pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agrada molt aquest llibre perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
3: Sentim la comunicació local.
4: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
5: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
6: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
7: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
8: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
5: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps, lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur, la protecció als propietaris.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
2: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Des dels sindicats, la portaveu d'UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
2: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: Els Mossos desarticulen una trama de pederastes que havien comès agressions sexuals grupals a menors, la majoria a Barcelona. Fins ara s'ha detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, i se'n busquen 14 més. A la investigació, que ha durat 2 anys, també s'ha identificat 11 víctimes, la majoria nois d'entre 12 i 17 anys. El principal investigat, de 48 anys, se'l relaciona amb 250 agressions enregistrades en vídeo que van cometre ell i altres pederastes entre l'any 2016 i el 2022 a diverses localitats de l'Estat. La gran majoria van ser en un pis de Ciutat Vella que controlava ell mateix. Allà treia les víctimes, que tenien sexe sovint grupal amb adults o amb altres menors, i eren gravades sense saber-ho. En molts casos no eren conscients que allò eren agressions. Ho explica l'inspector Josep Antoni López Garzón, cap de l'àrea central de cibercrim de la DIC.
1: Es guanyaven la confiança d'aquests menors mitjançant un engany. Imagineu-vos una víctima de 14 anys amb un senyor de 45, el que pot fer una persona de 45 anys amb un menor, pot fer el que vulgui. En ocasions ensarronaven a aquests menors amb regals, amb diners, amb consum d'alcohol, amb consum de drogues.
0: A finals del 2021, els Mossos van rebre la denúncia d'una víctima de 12 anys agredida sexualment amb altres menors per un mateix home durant més d'un any. L'agressor els havia contactat per xarxes socials o aplicacions de cites. Un espai on hi ha, segons els Mossos, un mercat de prostitució de menors a ulls de tothom, però que ningú denuncia. Sentim el caporal David López.
2: Tenim perfils de menors amb aquestes xarxes socials i apps de cites que és indubtable que són menors d'edat, perquè tu veus la fotografia i es veu que són menors de 18, de 16, i no trobem una resposta en els usuaris. No ens constava a nosaltres cap denúncia de cap usuari que digui, escolti'm, jo navegant o en aquesta app de cites he trobat un menor.
0: Estirant el fil, els investigadors van descobrir que el cap de la trama mantenia contactes amb altres pederastes, els oferia als menors que prostituïa i organitzava trobades sexuals al pis de Barcelona.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Mmm, que bo.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio Vila Sacra!
5: Ganes de clàssics?
6: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila Sacra.

0: I parlant d'emocions...
1: 25.
2: Epa!
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
0: 24.
3: Vale.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
6: Home, sí.
7: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Amb un cel clar, pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs, seran un pèl més altes, 20-21 graus cap a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Tindríem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de sol i en una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.

0: Alegría Vida.
1: Sintonitzes.
2: Ay, estupendo.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pues mira, me parece perfecto.
4: Necessiten sentir.
5: Bueno, ya era hora, ¿no?
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tornen a pujar les temperatures i un dels llocs on més ho notaran és a les aules, que cremen literalment. Les altes temperatures com les que vam patir a finals de curs i les d'aquest setembre, abans d'aquest respir d'aquesta setmana, fan impossible poder treballar bé a classe i redueixen el rendiment escolar. De fet, una de les reivindicacions dels mestres i de les famílies és adaptar els centres escolars al canvi climàtic. Joaquín Calvente.
2: Les aules no estan preparades per a les altes temperatures i per demostrar-lo amb dades empíriques, docents d'uns 300 centres d'arreu de Catalunya s'han sumat a la plataforma Aules que cremen, on monitoritzen la temperatura a les aules cada 5 minuts i han fet palès que els termòmetres continuen superant de llarg els límits legals permesos. Pau Sánchez, professor de tecnologia i impulsor del projecte.
3: I el que estem veient és el que ja sabíem amb la nostra sensació, que és que es superen de llarg els 30 graus. Ara el meu centre al final de curs estàvem als 35-36 graus, vaig arribar a veure amb alguna aula. Ara no és tan greu, però tot i així estem molt per sobre del que seria el llindar legal dels 27 graus, que estem als 31 i 32 graus.
2: Des dels equips directius comparteixen el diagnòstic i adverteixen que les mesures d'urgència del Departament d'Educació, com la distribució de ventiladors, són del tot insuficients per combatre l'aixafogor. Treballar en aquestes condicions té un impacte en la salut i el rendiment acadèmic. Eduard Planes, representant dels directors d'escoles del Baix Camp.
4: Necessitaríem una miqueta més i necessitaríem aires acondicionats més que ventiladors. Tindre ventiladors està bé, però al final estem movent aire calent. Llavors, quan la calor és excessiva, s'impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Els més pateixen i els mestres pateixen.
2: Tot i que Educació ja ha engegat un pla per climatitzar els centres, això caldrà temps. Per això els directius posen sobre la taula propostes com ara avançar l'horari o aplicar la jornada continuada per tal d'evitar les hores de més calor a la tarda.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: A la ràdio, la cosa ha evolucionat i...
6: Segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Un equip de persones desinteressadament treballa colze a colze, doncs, per oferir-vos allò que altres no tenen.
1: Mucho más que eso.
0: Gràcies per ser-hi, i si voleu, si ens deixen, si tot va bé, si hi ha cordialitat, si no hi ha enveges, si no hi ha coses rares, recordeu...
2: La vida sona bé. Escolta-la.
3: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
4: Això és la caixa de sorpreses.
3: Sense la IFA i la... Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
5: Hola a tothom. Si sou dels que us agrada deixar les coses ben clares, fer les observacions adients en algun afer, fer-hi puntualitzacions, sou dels que poseu en pràctica la frase feta següent: posar els punts sobre les is. Aquesta expressió l'hem de situar al segle XVI. Segons recull Joan Amades, el seu origen té a veure amb l'adaptació de l'escriptura de caràcter gòtic. Resulta que quan coincidien dues is de costat, era molt difícil identificar-les com a tals. Semblaven una u, de fet. Aleshores, es va decidir posar-hi com un accent damunt de les is per distingir-les precisament de les us. Amb el temps, i quan s'escrivia ràpid, va evolucionar cap al punt damunt de totes les is. Al principi va costar una mica, però al final va quedar fixat. Cal dir que hi havia copistes que no hi tenien cap inconvenient a aquest criteri, però n'hi havia que consideraven que els dels punts sobre les is eren gent primmirada, superdetallista o massa perfeccionista. A vegades no cal ser ni primmirat, ni superdetallista, ni massa perfeccionista amb les coses, però en segons quines circumstàncies, posar els punts sobre les is ens estalvia molts problemes. Perquè, recorrent a un refrany, tots sabem que les coses clares i la xocolata espessa.
6: Pareu bé l'orella. A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.
7: Encendre la tele hoy en día. Es un taladro para el cerebro.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. Per la missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cossetània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.
3: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
4: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
5: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
6: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
7: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
4: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
3: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: És cavitíssim.
2: No expliqueu la vostra vida en públic.

0: l'Escala, ja on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però...
0: a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat. I això a sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues molt fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, eh? Vic en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses a tot el costat.
0: Bueno, jo ho tinc ben tancadet, nena.
2: Donada despersonals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència, ens podeu enviar notes de veu breus. D'en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial.
5: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
6: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
7: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
8: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
9: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
6: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
5: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

qui matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Amb un cel clar pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs, seran un pèl més altes, 20-21 graus cap a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Tindríem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de sol i en una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
8: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
7: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
8: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
7: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
9: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
10: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
9: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
11: I parlant d'emocions,
12: 49.

0: I parlant d'emocions.
1: 33.
2: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters.

0: no?
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Naixeran flors noves. També sortirà el sol, amb tot el seu esplendor. I jo continuaré pujant als cims i contemplaré l'horitzó amb tota la seva immensitat. Adéu, noi.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Actualitzem.
8: Bon dia a tothom.
9: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
8: Radiovilasacra.cat.
10: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: A la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
2: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
2: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
1: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
3: Observar, raonar i triar, 24 hores al dia.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: Aquí recull d'interès, deixa'm la

llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Chatejuer, anda, moza que te niño con la Manuel Almidell. Chatejuer, anda.
2: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Reunem.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: I parlant d'emocions...
5: 19.
6: Setze jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla de la gran aventura que viu una sabata que s'ha perdut. Escolteu amb atenció aquesta aventura sabatera.
9: Hola, sóc la Ivet Rubia Mayoral. El poema que he escollit es diu La sabata perduda i ho ha escrit Walter de la Mare i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè em recorda a la pel·lícula de la Cenicienta, La sabata perduda. La pobra Margarida, en desplegar el ventall, perdia la sabata al punt més dolç del ball. No és pas a les escales, ni dintre del saló, tampoc és al vestíbul, ni menjar al menjador. Baixa al jardí a buscar-la, i no la troba enlloc. Va al galliner i l'estable, però no hi és tampoc. Ni el pati ni la gespa, ni l'hort dels cirerers, li donen esperança de descobrir on és. La lluna i la xiveca i el fanalet encès, callen i dissimulen perquè no en saben res. Fan córrer la notícia per tot sense assossec, en holandès, en àrab, en alemany i en grec. La brama el món travessa, d'un cap a l'altre, cap, però de la sabata enlloc res no se'n sap. La nena no perd l'esma, i tot coixim coixam li va al darrere sempre, sonant el seu tam-tam per Àfrica i Turquia, Alaska i l'Equador, per l'Índia i la Sibèria, la Xina i el Japó. Per baix turrons i planes, salta que saltaràs del cor de Pernambuco al poble d'Alfarràs, pels boscos i muntanyes, pels Alps i el Pirineu, sempre empallant la ingrata que li fugi del peu. Walter de la Mare i Miquel Desclot.
8: Que divertit aquest poema. Moltes gràcies, Ivet. Ara, quan veiem una sabata sola i perduda, podrem imaginar la seva gran aventura. Fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu, Embaladits. Embaladits.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Te'n recordes, te'n recordes.
4: Ràdio Vilasacra, la ràdio.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Jo el que vull dir, sabem que a la televisió hi ha molts muntatges, sabem, de sobres ho sabem això. Però és la mateixa por a vegades de reconèixer que hi ha aquestes coses el que fa que ho neguin. I després hi ha la persona que no hi creu de res, que també ho respecto, i bueno, ja ho creurà un altre dia, no passa res. Valent? Jo ho sé. Bueno, pues això.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: I tant. La més maca i amb diferència.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Amb un cel clar pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs, seran un pèl més altes, 20-21 graus cap a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Tindríem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de sol i en una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de...

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: I parlant d'emocions...
3: 87.

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa Internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència avui dia potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no?
1: Pues mira, potser tens raó.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis, gratis.
5: Sents cansament i no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Sembla que fa bon dia. Sortim? No, jo continuo assajant la partitura amb el piano. A mi, re, mi, fa, que faci sol.

0: Els continguts més originals i variats.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: L'entreteniment més ampli.
2: Ràdio Vila-Sacra.
0: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
3: Independitza-te sempre.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-Sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.
8: Surt. Descobreix. Somia. Gaudeix. Posa't en marxa. Riu. Respira. Viu. Enamora't.
9: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
10: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: sabies que...
1: Les cloïsses poden viure molts anys i són de les espècies més longeves i duradores del món. Al 2006 tan sols es va trobar un exemplar de cloïssa de 500 anys d'edat a Islàndia i es deia Ming. Les cloïsses gegants viuen prop de 150 anys i encara que la mitjana comú de cloïsses que solen menjar és d'entre 3 i 10 anys, és un fet que hi ha cloïsses que resisteixen a passar a millor vida. Cada any afegeixen una estria nova a la seva closca. Mitjançant les petxines es poden aconseguir dades sobre els canvis al mar i al clima que es van produir durant la vida de l'animal. La cloïssa més gran del món és la de Geoduck, que pot arribar a pesar 7,5 quilos i es troba en les costes pacífiques dels Estats Units i al Canadà. De fet, a la Xina la consumeixen i paguen fins a $300 per exemplar.
2: La xarxa de comunicació local. 100% Empordà.
3: Evo, eba, ebe, ebi, evo, ebu. Evo, eba, ebe, ebi, evo, ebu.
4: Kiss me.
5: Bésame.
6: Embrasse-moi.
7: Kiss me.
8: Bacha-me.

0: tiquismiquis. Crec, crec, crec. Tiquismiquis. Crec, crec, crec. Crec, crec, crec, nyic, nyic, nyic, crec, crec, crec, nyic, nyic, nyic.
1: Caram. Les vaques del pueblo ja se han escapat, riau, riau.
0: Crec, crec, crec, tiquismiquis.
2: No, no, no, no, solament una de madres, ja, entre les tres.

0: Sensacions.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
2: Ja li diré a la meva dona.
3: Vinga.
4: A mi no em foteu entre mig.
3: Vinga, què?

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
5: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Quin preu li poses a una nevera i a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, de banda de Catlón, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci, per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només entenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències ACRA, Cinta Pascual, assegura que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
2: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això, llavors nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Sempre ens quedarà la música.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I parlant d'emocions...
2: 45.

Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i, en lloc de desaparèixer, es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: El fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà. El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.
4: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
5: Aviam!
6: Gent normal. Gent normal. Gent normal. Normal. Normal.
7: Ens agrada ser ben normals.
8: També és veritat.
9: Ah, d'acord.
10: Raro, eh?
8: De veritat.
10: Què, cantem?
9: Cantem.

0: Disculpeu.
1: No, home, no.
2: Pregària d'un bon català. Oració a la Mare de Déu de l'Empenta. Diu, Mare de Déu mitjancera, feu que tots els catalans, tan polítics com votants, tinguem molta més trempera. Alà! Aquí estem corits d'impostos i ja tenen subvencions. Ens munyeixen ben ansiosos i ens espremen fins al fons. I menteixen i ens insulten, razón, copé i ABC. Si a Madrid així s'ho munten, no tindran mai res a fer. I a l'Espanya imperialista, la que ens buida la cartera, però si ens queda poca vista, han fet una gran bandera. Mare de Déu de l'Empenta, empenyeu-nos els catalans.
3: Albert?
4: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
4: Escoltant en Guillem.
3: Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do.
3: Avui en dia es pot ser feliç de moltes maneres, dient coses sèries, dient coses en conya, fins i tot, així entre nosaltres, ballant una sardana.
4: Ballant una sardana.
3: Es pot ser feliç ballant una sardana?
4: Molt feliç.
3: Pues crec que és l'hora de ballar una sardana.
4: Ballem una sardana.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Diuen

0: Estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
1: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
0: Potenciem.
1: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
0: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
2: Ràdio Vila-sacra des d'aquest punt de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra.cat.
1: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Sentim la comunicació local. Continguts en xarxa.
5: Des de l'Alt Empordà al món, avui les escaules.
6: A la caula trobaràs, entre la roca i l'alzina, un pou que els segles domina amb el nom de Pou de Glaç. Més avall, desfent-se el llaç amb destresa femenina, la trena d'aigua i la fina veu de la font compla el vas. A les escaules, carrers amb porxos i portalades de celles ben dibuixades, i prop del riu, a través de penyes aspres i obtuses, l'ínclit molí de les puces, que Cronos dona recés.
7: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
8: Doncs ara ja ho saps.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
2: Hola, sóc la Gemma Bruch. El poema que he escollit es diu L'examen i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat, prepara el bolis i el llapis, l'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentra la feina, segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra, repassar el que he posat, no sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient, amb lletra vermella i posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
1: Gràcies, Gemma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.
5: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah.
6: Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
7: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença...

Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Villa Sacra. Sensacional.
5: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
6: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
7: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
8: M'interessa.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
10: Vic sola i no m'agrada gens estar sola. Ara no m'agrada gens ni mica, perquè a més m'agafa com una ansietat de sentir-me així sola. Ara la setmana se'm fa molt llarga, filla. Però bueno, mira, és el que hi ha i ja està, escolta, mira.
11: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia. Hey!

0: ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vilasacre a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem. La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
1: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig del Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
2: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar la allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
3: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
2: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
4: La xarxa de comunicació local.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
8: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: I parlant d'emocions.
1: 95.
2: Tiki Viki!
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
8: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
9: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
0: I parlant d'emocions.
1: 13.
10: En una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: Ara toca calmar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'economia catalana va créixer un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. En termes intertrimestrals va créixer un 0,7%. L'impuls principal va ser el consum de les famílies i de les administracions públiques, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta demanda interna és el que més va contribuir l'increment del producte interior brut del país. La inversió empresarial sí que va registrar taxes negatives, mentre que les exportacions i les importacions es van mantenir en positiu amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre tots van créixer, amb els serveis liderant el rànquing. La branca del comerç, transport i hosteleria van ser els que a les portes de l'estiu van incrementar més l'activitat. La indústria es va mantenir amb dades similars a les dels trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció sí que van experimentar frenades. Amb aquest creixement del 3%, l'economia catalana supera la taxa espanyola, que va ser del 2,7%, i més que duplica la taxa de la Unió Europea, que està a l'1,2%.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
4: A què t'han entrat, Gana?

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: El fum dels incendis forestals suposa un risc important per a la salut, per a les partícules que arriben fins als pulmons, especialment per a les persones vulnerables i els infants. Aquesta contaminació encara és més nociva que la provocada pel fum del trànsit, segons un estudi d'IS Global. Anna Alari és investigadora en epidemiologia i autora de l'estudi.
1: Si assumimos que las partículas finas procedentes de los incendios tienen la misma toxicidad que las partículas en general, se subestima casi en un 93% el número real de muertes atribuible al humo de los incendios.
0: La recomanació és protegir-se de l'exposició al fum, fer servir mascaretes i consultar un metge si cal.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

la vida li posi bona cara. I a casa seva, la millor imatge. Mobles Fàbrega. Decorar o canviar el mobiliari de la seva llar és cosa nostra. Mobles Fàbrega li dona tot. Experiència, serietat, professionalitat. A Figueres de tota la vida, Mobles Fàbrega. Visiti'ns al carrer Barceloneta 19 i Cadaqués 15. Telèfon 972 50 43 40. Recordi, Mobles Fàbrega. Els mobles de sempre i per sempre.

0: negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta'ls al diari vadevi.cat. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: La pastanaga. Els vegetals haurien de ser presents a taula tant a dinar com a sopar. Per aquest motiu, com més varietat, color, textura i presentació hi hagi als plats al llarg de la setmana, menys avorrida serà la dieta i més acceptació de les verdures per part de petits i grans. D'entre totes les hortalisses, podríem dir que la pastanaga, Daucus carota, és de les que ofereix més joc a la cuina, anant de les preparacions més senzilles, que és consumir-la en cru, fins a les coccions més elaborades com estofats i postres. Es pot trobar fresca al mercat gairebé tot l'any i el seu arrel, els mesos de fred, és una gran aliada per caldos i cremes. La major part del seu pes és aigua i és molt poc calòrica perquè conté principalment hidrats de carboni i fibra. És un aliment que pot ser interessant en dietes per perdre pes, perquè sàcia i dona un toc dolç a les receptes. A més, és ideal per picar entre hores perquè és cruixent i substitueix altres aliments més calòrics o processats. Els responsables del seu color taronja, els betacarotens, són els que aporten la majoria de beneficis d'aquesta hortalissa. És antioxidant i, per tant, interessant per combatre els radicals lliures i reforçar mucoses, pell, ungles i cabell i, sobretot, vista. A més, està indicada tant en casos de restrenyiment com en diarrea com en gastritis. Quan escolliu les pastanagues, procureu que siguin fermes, brillants i no excessivament grosses. Afegiu-la crua amb amanides, ja sigui ratllada o a rodanxes, o feu-ne palets per picar entre àpats o sucar-les salses i hummus. També podeu fer cremes de temporada juntament amb carbassa o per preparar caldo vegetal. Una altra opció és picar-la i saltejar-la amb altres verdures per guarnir plats de cereals complets o llegums, fer estofats o enfornar-la amb espècies i herbes aromàtiques. Finalment, dins el sector de la rebosteria també és ben rebuda, sobretot per preparar el famós pastís de pastanaga. Consumeu pastanagues de forma habitual i com més us agradin. Així no deixareu escapar el potencial d'aquesta hortalissa d'arrel de color taronja i sabor dolç i podreu gaudir de tots els seus beneficis.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ara toca calma.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: és molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que... però on s'ha vist? És que...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
2: Observar, raonar i triar 24 hores al dia.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Escolta,

0: Les amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
3: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: La xarxa.
5: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
6: El cafè de la ràdio.
7: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Jaume Sisa per Cellers Maset.
1: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
0: Maset, el vi de casa.
2: Escolteu, l'altra ràdio.
3: Vinga.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: EmpordàJove.cat. Tota la informació que t'interessa a un clic.

Ni les majories, ni l'oviral, solen ser l'encertat, ni el més original. També, en això, el temps és jutge vital.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
2: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
3: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
2: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
3: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
2: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai, ai.
6: I ara?
7: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: I parlant d'emocions...
3: 67.

0: Feste della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit del reconeixement.

0: desallotjaments. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
2: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: Vila Sacro, la radio que experimenta.
1: Què són els consells escolars?
2: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
3: l'alumnat
4: i els pares i les mares.
1: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
2: les normes d'organització i funcionament del centre,
5: les activitats i serveis extraescolars,
6: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
1: Més informació al 012 o a gencat.cat.

Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.

Els primers auriculars, desenvolupats a finals del segle XIX, tenen una història curiosa lligada a la innovació tecnològica i l'entreteniment. Nathaniel Baldwin, un enginyer mormó de Utah, va crear els primers auriculars moderns al voltant del 1910. El seu disseny consistia en dues petites caixes acústiques connectades per una diadema, dissenyades per amplificar el so de les ràdios. Curiosament, Baldwin va vendre la seva invenció a la Marina dels Estats Units, que el va utilitzar per a comunicacions militars durant la Primera Guerra Mundial, ja que els permetien escoltar senyals amb claredat en entorns sorollosos. Abans d'això, cap al 1890, els operadors de les centraletes telefòniques utilitzaven dispositius similars, però eren pesats i incòmodes, i amb un sol auricular que es recolzava a l'orella. L'ús recreatiu dels auriculars va sorgir més tard, amb l'auge de la ràdio i els gramòfons.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ràdio Vilassacra, la de l'Empordà. I punt.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu i la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
4: Sona bé.
5: Hortosa Empordà.
6: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
5: La millor qualitat, el millor preu.
6: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
5: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
6: També al telèfon 972 50 56 76.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Mira, jo donar-vos les gràcies a tothom qui m'ha felicitat. I llavors em volia dir que em van dir ahir un robo que fan que diu que tu quan vas a un supermercat, bueno, un supermercat, aparques el cotxe en un gran supermercat i et roben la matrícula. Clar, tu poses les coses i no mires si dus la matrícula o no, i te'n vas. I llavors el que te l'ha presa passa pel costat, a la carretera, són, suposo, grans supermercats, i t'ensenya la matrícula que se t'ha caigut. Pares, perquè és clar, dius, ui, se m'ha caigut la matrícula, i ja està. Som molt agressius.
4: Participa amb nosaltres. Ràdio Vila Sacra.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.

Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Crusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Crusli, l'expert en civada.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. Ara bé, per créixer necessita altes temperatures, per aquest motiu i per ser molt refrescant, el millor moment per consumir-lo és durant els mesos d'estiu i principis de tardor. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes de tot el món. Es recol·lecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse. Refresca els dies d'estiu marinant-los amb una amanida de cogombre, un aperitiu de cogombrets o unes endívies amb salsa tzatziki. O si ets més atrevit, prova amb un granissat casolà de meló, cogombre, menta i llimona.

0: Estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, avinguda de Roses 35.
3: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

0: tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que portaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
1: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
0: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, som el Simó i la Ginebra i us venim a recomanar la pel·lis.
3: Disney? No.
2: La pel·li d'avui és El Niño i la Bèstia, feta pel japonès Osoda, i va d'un nen i un garrer bèstia que es diu Kumatetsu.
3: El garrer Kumatetsu té una mala baba.
2: Que tenen una vista molt forta i viuen moltes aventures.
3: Nosaltres l'hem vist al film, però hi ha fragments a YouTube. Però no està tota la pel·li sencera a YouTube.
2: L'hem de veure segur!
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Per les que ploren. Pels extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels joves calvos. Per les dansaires.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Els Mossos estan preocupats per l'augment de bandes criminals que s'han establert a la demarcació de Girona. A més, alerten que el tràfic de marihuana arrossega delictes associats. Girona, Berta Artigas Fontàs.
1: El cap d'investigació dels Mossos a Girona, Carles Martínez, ha admès que hi ha un problema amb les bandes criminals. La ubicació de la demarcació de Girona, prop de la frontera, és clau per a aquests tipus de negocis que assegura que venen d'arreu del món.
2: Girona està a prop de la frontera, està a tocar amb una hora i escatja, estem a França, tenim molt de turisme, que és fàcil passar desapercebut, tenim moltes urbanitzacions, hi ha moltes vies ràpides.
1: A més, un dels problemes de les bandes criminals és que un cop tenen muntada la infraestructura, diversifiquen els delictes.
2: I està generant molts altres problemes vinculats a la marihuana, com problemes en barris, problemes amb urbanitzacions que estan generats per la marihuana.
1: El cap d'investigació de Mossos també alerta que aquestes organitzacions tenen una gran capacitat corruptora pels diners que generen. A tall d'exemple, 4 Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van ser condemnats a penes d'entre 9 i 10 anys de presó per desviar la droga que ells mateixos requisaven i tornar-la a introduir al mercat negre.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.

A Vila-sacra compartim cultura.

0: I de carn.
1: Som de fruita.
0: I també de verdura.
1: Som de dolç.
0: I de salat. I som del morro fi.
1: I també de cuidar-nos molt.
0: Som d'olles i fogons.
1: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.

0: I de quina manera van les cassoles, les olles, les paelles? Perquè com entra la Joana Molins a la cuina, bueno, tothom està a disposar. Molt bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què t'assembla a tu? Tot això tens a disposar
1: sí,
0: ja allà
1: no, al tapon? D'olles i paelles ja no en compro més perquè en tinc de tota mida.
0: Què dius ara?
1: Sí, mare meva, a vegades hauré de marxar jo perquè hi capiguen les olles i les paelles.
0: Déu-n'hi-do el que ocupen, eh? A la cuina, tots
1: sí,
0: aquests estris.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva, vull dir que, escolta'm, i a vegades dius, bueno, aquesta olla per fer l'escudella, jo quan ve a Nadal sempre, sempre sí. És el pensament de dir, hem de comprar una de més grossa perquè així el bull serà
1: bull
0: millor,
1: més
0: no?
1: Bé. I, sí, sí, tenim aquelles tan grosses per això, per, clar, i sembla que no, ocupa molt de puesto.
0: Molt bé, Joana, per fer l'àpat d'avui, quin tipus d'estri farà servir? Tots dos tens a punt. Bé, i el que ara explicaràs ho tenim aquí fora, eh? Jo ja
1: sí,
0: m'ho portaré,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, després ens endurem, ho repartirem.
0: Gràcies, Joana.
1: Sí. Unes mandonguilles amb pèsols.
0: Amb què es diferencien? Els de llàgrima amb uns altres?
1: Perquè aquests els són la primera collita, tant punt el pèsol apunta i el agafen. I, és, i és aquella vaina que potser n'hi ha tres pèsols.
0: Ai, mare meva, ve tu aquí. Però són grossos aquells que hi ha dintre.
1: No, són
0: no,
1: petits. Són de llàgrima, per això se'n diuen de llàgrima, perquè són petits.
0: Bueno, jo...
1: Llavors hi ha els altres de mata baixa, que llavors ja són diferents.
0: De llàgrima també, perquè és clar, n'has d'agafar
1: molta quantitat per poder-ne fer un platet, eh?
0: No, escolta, mira el rato que estàs per obrir-los.
1: Per parar-los,
0: eh?
1: Sí.
0: Vinga,
1: sí,
0: va,
1: sí.
0: Ja m'escoltar-te, Joana.
1: Molt bé, doncs havia, us he dit, les mandonguilles en pèsols, he fet 1,5 quilos de carn, perquè ja que en fem, fem-ne una mica més, perquè com que és un plat que hi estàs una mica, doncs així ja ho tenim, una part la podem congelar, la podem guardar per un altre dia, i el mateix fer ja ho aprofitem tot.
0: Joana, amb els pèsols i tot, la podem congelar?
1: Llavors, si som 4, comptem més o menys i separem.
0: Val.
1: I posem només els pèsols pels que gastarem aquell dia.
0: Ah,
1: ho congelem sense, i llavors, quan ho tornes a treure, hi pots posar o unes cloises o hi pots posar altres
0: molt
1: coses.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. És interessant saber-ho, perquè a vegades dius, ho agafo i ho congelo tot.
1: No, jo els congelo sense pèsols. Que si te'n sobri i els congeles, no passa res, eh? Passa res, però vull dir, si tu ja tens la intenció que sou només 4 persones i la meitat ho congelaràs, doncs llavors divideixes la cassola, com la tens feta, en dos parts ja està.
0: Molt bé. Perfecte, doncs vinga.
1: Jo agafo sempre carn picada de cap de llom, perquè el cap de llom és molt més amorós, tant pels canelons, per tot.
0: Tocino sol, vaja.
1: No, 3/4 de quilo de cap de llom picada i 3/4 de quilo de vedella.
0: Val, la mateixa quantitat.
1: La mateixa quantitat, més o menys, eh? I llavors això ho barregem, tot ben barrejat. Agafem un bol que sigui una mica gros i posem 3 ous crus. Llavors hi posem una mica d'all i julivert, si ens agrada tallar tot el més petit que puguem. Si l'all i julivert no, l'all ens molesta, no n'hi posem, posem només julivert.
0: Quants alls, perdona, has dit, Joana?
1: Dos grans d'all, tallats ben petits. Pebre negre, perquè la carn sempre és pebre negre i el peix és pebre blanc. De tota la vida. Quan se fan botifarres i tot, és pebre negre.
0: Sí, i tant.
1: Com feien botifarres.
0: Sí.
1: I llavors en el peix sempre és pebre blanc.
0: El tanto, eh? Això és quasi aquests secrets de cuinera.
1: De cuinera, sí.
0: Sí, perquè a veure, jo ja a vegades ho he pensat, pebre blanc, si no té quasi gust a res, doncs
1: no,
0: a veure.
1: Sí, i doncs substancial, el pebre blanc amb el peix i el pebre negre, doncs amb la carn. Llavors hi posem pebre, i posem sal, i tot això, que això fem una massa ben treballat. Quan ho tenim ja tot treballat, i llavors potser, jo us he dit 3 ous, però depèn de l'ou, si és petit, si és més gros, a vegades aquesta carn dius, ostres, m'ha quedat com molt líquida i la pilota potser no me quedarà bé. Llavors hi podem posar una mica de res de pa torrat d'aquest d'arrebossar.
0: Ah, molt bé.
1: D'arrebossar.
0: Sí.
1: Perquè jo no hi poso ni llet, ni aquell pa amb llet, no n'hi poso. Però no gaire, perquè no ens quedi sec, eh? N'hi posem una mica, tornem a treballar la massa i veurem que ja ens ha quedat consistent per poder treballar aquestes pilotes.
0: Ni tirem, doncs, a la mesura que vegis que t'aquells bé
1: per poder fer aquesta pilota. Llavors, amb les mans, naturalment, anem fent pilotetes. Quan ho tenim tot fet, bueno, primer explico els ingredients, no? Perquè deia la farina, el pebre vermell dolç, una ceba grossa, tomàquet natural triturat 6 cullerades, un all porro, els pèsols aquests frescos o congelats, també, bueno. Perquè de congelats n'hi han que també són molt bons. Agafem aquells que diuen que són tan tendres i si ens surten bé, surten bé, que a vegades agafes aquesta marca sempre i un dia et surten bé i un altre dia no.
0: Jo sempre, ja ho he comentat, i no sé si tu un dia t'ho vaig dir, que me queden com si estiguessin conxupats, no? Com...
1: Sí, et surt com la pallofa.
0: Sí, sí, sí, una cosa molt... Sí. Em sembla més bona, a veure, com que no és massa bona cuinera, potser...
1: No.
0: És que passa això, no?
1: Si els agafem frescos, haurem de comprar almenys un quilo i mig de pèsols per fer-ne 400 grams o 300, eh? Perquè allò queda molt reduït.
0: Això deu ser per dues persones justes, eh?
1: No, perquè aquí no hi posem una gran quantitat de pèsol. És per
0: acompanyar, les
1: mandonguilles. I llavors un parell de pastanagues, un litro de brou de carn o aigua, també hi podeu posar aigua, un got de vi blanc per fer aquest sofregit, i per la picada, 15 ametlles, 2 grans d'all, julivert i una mica de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: I si teniu una galeta Maria o si teniu un carquinyoli o alguna cosa, doncs li poseu i ho bateu tot. Jo ho faig amb la batedora. Hi ha gent que ho fan amb el morter, però el morter, la picada queda, la trobes, queda més grossa.
0: Sí.
1: I amb la batedora queda ben fi. Això, bueno, el gust de cada persona.
0: Escolta, Joana, això de 15 ametlles...
1: Bueno, si són 20 no passa res.
0: No cal,
1: si són 20 no passa res, si són 12 tampoc. Si no tenim tot ametlles i posem avellanes i ametlles,
0: va.
1: El que tinguem a casa.
0: No cal, a veure...
1: Sí.
0: Volem que ens quedi bo com tu te surti,
1: Sí. Bueno, doncs, primer de tot que haurem fet aquestes pilotes, els fem a la nostra mida, que ens agraden més petites o més grosses, i llavors els afregirem. Però no els afregim molt, perquè què volem? No volem que ens quedi de fora rostides, volem que només quedin sellades perquè la carn no se'ns desfagi. Això fa com mateix com fas una hamburguesa, si la passes molt, és molt dura de dintre. Un bistec igual. Doncs això igualment, els anem fregint, els anem posant en un bol. I aquest oli que hem fet servir el colarem, perquè com que hi ha la farina, els haurem enfarinar les pilotilles, les mandonguilles per fregir-los, com que hi ha la farina, això el sofregit no se'ns agafés. Ho colem amb aquest colador petit i aquest oli el podem fer servir per fer el sofregit.
0: Ah, molt bé. També tindrà una miqueta el gustet.
1: Sí, tindrà aquest gustet de tot això.
0: Molt bé.
1: Llavors hi posem la ceba. Que veiem que quan hi tenim la ceba ratllada, perquè el que ens mana en un sofregit, que és la ceba, perquè nosaltres com posem la ceba, si veiem que aquella ceba queda seca, vol dir que vol una mica més d'oli. Si veiem que aquella ceba es va fent i balla una mica, vol dir que l'oli ja està bé.
0: Ja està bé.
1: Si veiem que ens n'hi falta una mica, hi posem un ratxet més d'oli. I llavors fem aquesta ceba, com sempre, ben rossa. Quan tinguem la ceba ben rossa, hi posarem el tomàquet. Llavors hi posarem aquesta cullerada de pebre vermell dolç que us he dit, de postres. Una cullerada, no de postres, de cafè, una cullerada de cafè. Aquest got de vi blanc el deixem que s'evapori i quan tinguem aquest sofregit ja ben passat agafem totes les mandonguilles i els posem aquí.
0: Molt bé.
1: Els passem un rato. Que aquestes mandonguilles, al posar-les en un bol o en un plat, ens hauran deixat aquest suquet tot allà dintre, tot allà dintre. I llavors ho deixem que passi un rato, llavors hi posem el brou o l'aigua. Jo he dit un litro, però no li poseu tot, perquè més val sempre tirar-hi que no pas que n'hagin de treure. N'hi poseu la meitat o una mica menys i ho deixeu una mitja hora o tres quarts.
0: Això cal que es vagi tirant a poc a poc,
1: sí,
0: amb cura, que
1: sempre.
0: Per anar veient...
1: Per anar veient el que et vol. Que potser jo dic un litro i potser n'hi haurà de posar un litro i quart.
0: Sí, val.
1: Però això ja, a mesura que els aneu fent, veureu vosaltres com us agrada de més espès o menys.
0: A partir de la ceba, anar-la fent a poc a poc,
1: el
0: que anem tirant també a l'aigua a poc a poc.
1: A poc a poc. I llavors hi farem la picada, aquesta que hem dit, la tirarem aquí, ho deixarem 10 minuts més, i l'última hora hi posarem els pèsols. Si els hem comprat frescos, no cal que fem res, els hi tirem directament. Els deixem 10 minuts i ja està. Ja està, perquè ara els pèsols són tan tendres que es couen amb aquest suc, amb el suc aquest ja es couen. Si són congelats, no els descongelem, jo no els descongelo mai. Els passeu pel microones, res, 2 o 3 minuts, que treguin una mica només el glaç,
0: sí,
1: i els hi tireu a la cassola també.
0: Molt bé, molt bé.
1: I
0: quina olor, jo sento l'olor ja de tot aquest cuinat que has fet aquí fora, Joana, això ja és una passada, Molt bé, la picada.
1: La picada.
0: Quan li tirem?
1: Sí, la picada li tirem un quart abans de treure la cassola. Com hi tirem els pèsols? La picada.
0: A partir d'aquí, tu la cassola la remenes amb una cullera, la sacseges...
1: No, la remeno una mica, perquè no se'ns agafi.
0: Perquè hi ha algun zap àpats, algunes cassoles que tu dius que només es
1: sí,
0: fan.
1: Sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que sí. Eh?
0: Molt bé, doncs aquí tenim aquestes mandonguilles amb pèsols.
1: Exacte.
0: Un àpat realment, doncs, per aquesta temporada. Sí. Molt bé, Joana, sempre és un plaer escoltar-te i realment, doncs, aquells àpats que ens proporciones, doncs, ens fan llaminejar, però de quina manera?
1: Sí.
0: Traiem el disc que vingués aquí a la ràdio i ens ho portis.
1: Porti doncs, un dia on
0: la teva sabidoria.
1: Portar. Haurem de fer una festassa.
0: Jo també li he preguntat aquí sobre les espècies, a veure quines fa servir, però ja no tenim el temps de sobre i ja ho farem un altre dia.
1: Molt bé, un altre dia vale? Parlarem de lo que tu vulguis.
0: Moltes gràcies, Joana. Vinga, m'emporto la cassola, eh?
1: Això.
0: Vinga,
1: sí, adéu-siau. Adéu. Fins la setmana.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
2: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Continuem i ui, el que tenim ara

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
2: Pizza Pazza!
1: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
3: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
4: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
3: Amb certification.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
5: Mare meva, quin somni.
6: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
7: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
8: Compartint emocions.
9: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams, Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal, sils.cat.
3: Ara toca calma.

0: es
1: Cavity Sim.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites desecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 40.
3: Anem a temes...

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
5: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
6: I parlant d'emocions,
7: 51. Preguntes sense resposta. Ai, ai, ai, ai, ai,
8: ai, ai. Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Traca, traca,
7: traca, traca. Contestador 972511268 i WhatsApp 656197062.
1: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És, a més, la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
1: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Catalunya Informació. Les notícies en instant.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Riumors.
2: Et van batejar amb un nom de tristesa i agonia. No sabem per què ni com sobrevius sense alegria. L'esplendor de temps passats ni en una espurna perdura. Sort tens dels camps ben llaurats i del sol que t'encintura. Si de prop l'encises munt i el teu dol se'ns encomana, ens plau veure't des de lluny adormit damunt la plana. Desperta, riu mors, reviu, de soca vella el tall tendre. No deixis fondre el caliu, esventa el gruix de la cendra.

0: Festa della Bellezza a Vila Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones aquí, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut. Dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.
2: Estàs en el 107 de la FM. Jo sóc la Pera. Cheerio, cheerio, baby.
3: La caixa de sons.

0: dona un service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei en vac.
1: Aquaservis, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
2: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això. A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endevinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24

0: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofirms Foundation. Potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa de...

0: la sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, com anem, Xavier? Ai, pues mira, és com mancar que sigui mallorquina, sóc filla de mare catalana i sóc una enamorada de Catalunya. I, bueno, he viscut uns anys a Barcelona pel treball i tal, i, bueno, i m'agrada molt la cuina, ara. I m'agrada molt enraonar, m'agrada molt parlar amb la gent, i m'agrada molt les labors. M'agrada molt tot, m'agrada molt jugar, jugar amb les cartes, el dòmino, en fi, a tot, a tot. I, bueno, pues això, una vegada que em va dir un tiet, diu... el tiet Antonio, suposo que t'hi escolta, no, però sé que no m'agrada. Diu, oh, ja t'hem sentit. I vull dir que, clar, a través del Facebook, considero amiga vostra encara que no és d'allò, perquè de totes, totes, vinc a veure-us, eh? Gràcies per tot i a viure, que són dos dies. I ja n'hem passat un. Adéu.
6: Xoc de l'Ústar, xoc de l'Ústar.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran el...

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656. De novo, 70-602. I am Michael Jackson, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972-50-75-23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
3: Gràcies.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els centres d'atenció primària de Catalunya han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut, que també destaquen que la xarxa mèdica catalana ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des de maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena només l'última setmana.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Salut i força al Canuts!
6: Xica, tica i ballarica.
7: Per la màgia del moment.
6: Balleu, balleu.

com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: ¿Dónde este Radio Vila Sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
2: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
3: O no? Sí, no?
4: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.

a Navata, Torremirona, Esport i Spa, del club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: no?
1: A l'Espai Gironès regalem 12.000 euros en benzina.
2: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
1: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
2: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Uau, déu-n'hi-do.
4: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.

0: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.
2: Lai, lo, leri, lai, lai, lai, lai.

0: Che buo!
1: Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vilasacra, telèfon 972 50 75 23.

0: punt per dir sí?
1: Yeah. El 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
2: Amb Immobiliària Espígol.
1: I per què els vas escollir?
2: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
1: Entra a espígol.com.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
2: Eh! Eh! Eh! Silenci! Silenci! Xxxt!

0: show de luz tarda. Show de luz tarda. Yeah, yeah,
1: yeah. El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Quines sensacions et queden al sentir això?
3: Escolta!
4: El canvi climàtic és que el clima canvia per culpa de la contaminació. Per exemple, pel meu aniversari no vull globus perquè es tarden més com a morir que nosaltres. Això vol dir que si comprem globus el clima canviarà.
5: El canvi climàtic és el canvi del clima produït per l'activitat humana i crec que ja que tots n'estem patint i en continuarem patint les conseqüències, ens hauríem de posar d'acord per actuar tots en conjunt per evitar que aquest problema vagi a més i hi hagi un punt que ja no puguem tirar enrere.
6: En el transcurs de la història hi ha hagut diferents períodes de canvis de condicions meteorològiques, però la diferència amb el procés de canvi que estem vivint ara, jo diria que aquí els humans hi tenim bona part de responsabilitat i per tant encara cal prendre molta més consciència i actuar amb responsabilitat de l'individual cap al col·lectiu.
7: Jo veig el canvi climàtic més com una realitat molt negativa que no pas com una amenaça. Ja fa massa temps que ens estan alertant els experts. Tot i així, veig el futur amb esperança sempre i quan es prenguin compromisos seriosos a nivell internacional, perquè és evident que s'ha d'actuar ràpid i de forma consensuada.
8: Hauríem d'intentar de fer lo possible o ajudar dintre de lo que estigui de la nostra mà, del ser humà, per solventar o ajudar el canvi climàtic a que no succeeixi. Fa patir les generacions venideres que això segurament tindrà moltes més conseqüències.
1: El canvi climàtic ens afecta a tots, des dels més petits fins als més grans.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Ràdio Vila-sacra!
2: WhatsApp.
3: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, doncs a dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els experts insisteixen, els riscos fa anys que es coneixen, però la indústria no ha dedicat diners a la prevenció perquè la cursa per la intel·ligència artificial és una guerra, diuen, geopolítica. I els perills, més que en el futur, són una qüestió de present. Carme Artigas és l'exsecretària d'Estat de Digitalització i IA i experta en aquesta tecnologia.
2: Que el gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja estan veient, que ens sorrem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem de les imatges.
1: Creu que cal regular la IA de manera independent i que no ho facin les empreses tecnològiques.
2: Diuen que potser que ens regulessin. Què estan volent ells? Que no es reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria, per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
1: I alerta que les capacitats de la intel·ligència artificial s'han disparat, mentre que la seva supervisió i control no n'ha seguit el ritme.
0: Entreteniment, música, experiments, sensacions.

0: fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
1: Viatjant musicalment parlant arreu del món, o que vostè quer saber de...

no t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Bad, my friend. Welcome to the English Revolution.
1: Escolta la radio més pròxima.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Feste della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Vila-sacra, 107.0 FM.
4: Vila, descans.
5: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
6: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
5: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.

Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions. I els fantasmes als castells.

0: Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bueno, una de les coses que no entenc és com a vegades, o sovint, més que a vegades sovint, els mitjans de comunicació es bomben una notícia greu i important. Els mitjans de comunicació, que són un poder molt important, a poc es va difuminant el tema, fins arriba un moment que ja no se'n parla. I llavors això, nosaltres, sobretot nosaltres, que sou un poder tan, tan important dintre de la comunicació, poder, si anés, no s'anés refredant el tema, si s'anés matxacant sempre sobre aquests temes, poder els que s'han de fer càrrec d'aquestes coses, justícia, agents de policia, tot el que fos, poder no pararien, poder tant de, no ho deixarien tant de banda com dona la impressió. No, la impressió que les coses es vagin deixant fins que arriba un moment que es difumina i una notícia que potser ha donat molt que parlar, que ha conmogut potser tota una nació que, o tot un poble, i que semblava que allò era molt important, doncs després es va difuminant i arriba un moment que passa a l'oblit. I passa tant a l'oblit que fins i tot el dia que després, al meu cap d'anys, surt el tema, moltes vegades les versions que es donen són, ja ni s'hi semblen, a les autèntiques, inclús les opinions de la gent del carrer, no? Llavors, clar, tot això comporta que dius, no ho entenc, no entenc com aquestes coses es poden anar oblidant, perquè casos que són extremadament greus i forts. Evidentment que és difícil, però no deixo de veure-ho com una cosa que em preocupa i que penso que la veig allò que no m'hi cap al cap, no? Com es poden oblidar situacions a vegades tan greus, no? És a dir, que de coses greus, importants, i dono la impressió que bueno, ja es va fer el que es tenia que fer. Ja hi van anar allà un grup de bombers, una sèrie de coses, i aquí s'ha acabat tot. O sigui, clar, la impressió que et queda és aquesta, no? El mal regús aquest, gent desapareguda, coses així, però clar, poder moltes vegades convé, ens pensem que s'ha deixat i no s'ha deixat, poder interiorment es continua investigant i fent, poder sí, però sobretot la part del tema dels mitjans de comunicació, de cop i volta és una gran flamarada per encabar quedar quatre rastolls, no? Tingueu un bon cap de setmana tots, adeu.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i de la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, al seu àlies i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Apuja, apuja la ràdio.

magatzem Jota Sánchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'avinguda

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: I parlant d'emocions.
3: 91.

0: La nit.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: Contestador de Ràdio Vilasacra, 97251 1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656 19 70 62.

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà. Pareu bé l'orella.
6: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta.

Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca. Pels de fer de mà. Pels gastronòmics. Pels que es cuiden. Pels shoppers. Pels que reformen. Pels del quilòmetre zero. Pels que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.

0: Didàctica i Audiologia Universitària us ofereix...
1: La paraula nosaltres té una història divertida. Mireu, en francès diuen nu, en italià diuen noi, en portuguès diuen nos. Totes aquestes paraules venen del llatí nos, que volia dir nosaltres. En un català molt antic, nos també volia dir nosaltres, però en cert moment va perdre aquest significat. Es veu que els reis i els que manaven es referien a ells mateixos en plural, perquè se suposava que parlaven tant en nom seu com en nom del poble. Per això, en lloc de jo, deien nos. I com que nos es va convertir en un sinònim del jo, calia una nova paraula per al plural. Doncs molt fàcil, nos, o sigui jo, i els altres, nos, i altres, nosaltres. Amb vosaltres va passar tres quarts del mateix. Vos inicialment volia dir vosaltres, però igual que nos va acabar convertint-se en singular i vam crear la paraula vosaltres, que és vos i els altres. Casualment, vos segueix sent una paraula més o menys viva. Vos, princesa, sou la més bonica del palau.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, bon dia. Penso que hi ha tantes injustícies que una mica, jo penso que ens sentim impotents. No sabem... A veure, és que és injust. Càritas estan desbordats, per lo que sé. Però ara cada vegada estàs veient que gent que tens al costat pues, s'ho estan passant molt malament, no? Si és que et sents impotent perquè voldríem fer alguna cosa i no saps com fer-ho. Només era això. Escolta, vull una cançó. I imagina d'en John Lennon, vale? Salut!

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres. Okay.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
0: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia. Fa 5 anys, el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma, en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals de tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
3: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
2: Sara Stout, professora al barri d'Elfa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
4: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y ha pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
2: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
5: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
2: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
6: Ràdio Vila-sacra 107.5.

0: que el pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
1: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
2: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: jogues pel Lligal.
1: Lo que fem.
0: Jo els treballs. Si tu jogues pel Lligal,
1: tenim moltes feines. Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
2: No feines, feinada.
0: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5. Si tu jogues pel Lligal.
3: Si exploradors.
1: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: Si tu jogues pel Lligal.
3: Són les meves més preferides.
4: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
5: Bueno, jo m'ho passo bé. No sé si ells ho passarà bé.
0: Sí. Si tu jogues pel Lligal.
6: Per mi és el més guai de Catalunya.
7: Som com una família.
8: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
9: És genial. És la millor.
10: T'ho diem en sèrio.
11: Perquè...
12: per totes les coses.
11: Per totes.
13: Gràcies, moltes gràcies.
14: Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
2: I parlant d'emocions,

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Festa della Bellezza a Vila Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Johnson. Albert Lee.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Les grans reflexions de Pau Riba.
5: Reflexions?
4: Aquesta setmana...
6: Com preparar-se per les vacances?
7: Bé, doncs, enguany, any de retallades, any de retallades sobre retallades. Molt me temo que també ens acabaran, o ens acabarem, retallant les vacances. Farem les maletes, agafarem el taxi i a mig camí de l'estació li direm al taxista: faci mitja volta, que ja hem acabat les vacances. Cortetes, però entretingudes, no?

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys... i sentir-te més... Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
3: És...
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Propostes en xarxa.
6: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
7: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.

0: Mira el Robopluf, mira'l. Ja ve per allà. Mira quina cara. Quina cara d'espantocells que porta. Mira'l, ja ve.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Ja arribes tard. Ja arribes tard.
2: Bon dia, Xavier.
0: Sempre estarem igual. Mangem i arribes tard.
1: Perdoneu, no he arribat tard. Són en punt.
0: En punt, en punt? Ja et donaré un a tu punt. Vinga, que tenim sotant. Vinga, que tenim feina.
1: Carinyitos i carinyets, amors i vides meves. Comencem un nou programa de Ves a saber què. I no em preguntis per què, perquè no ho sé. Intriga tinc al meu cor i nervis dins la sabata, que ves a saber tu si anirà com cal o si serà tot un sideral. D'entrada, paraules màgiques no em faltaran per intentar que sigui maco tot el meu voltant. Per tant, abracadabra, formatge de cabra del Pedro de la Heidi, ajuda'ns a fer-ho bé pirulín pirulant, un altre gallo cantaran. Si a l'acabar el programa ja em puc treure el pijama, tot l'amor meu us podré regalar. És per això que, per començar, família.

Doncs molt bon dia a tothom, hi hagi o no hi hagi algú, que això dins del misteriós món de la ràdio mai se sap. No sabria dir si és bo o no és tan bo saber-ho. No sabria dir fins a quin punt podria influir el fet de saber que t'escolten 10 o que no t'escolta ningú. Està clar que quants més t'escoltin, sempre és millor. Però també està molt clar que siguin 10 o siguin 0, el programa el fas igual. Per tant, tant se val. O no. O sí, però no. O no, però sí. No sé si s'assossos. Benvinguts, doncs, família, a casa vostra. Si veniu de passada, si potser ho teníeu apuntat a l'agenda, aquest històric dia, tenim els nervis a flor de pell. O millor dit, no tenim ni nervis, ja. Remena, nena, que comencem!

0: dia, roboter.
1: Bon dia, i ja et donaré jo a tu, bon dia. Petardo, que ets un petardo i dels grossos.
0: Perdona, petardo jo dels grossos?
1: Sí, tu.
0: Robotec, no t'agafo.
1: No m'agafes? Ja t'agafaré jo a tu quan facis el que no has de fer o diguis el que no has de dir.
0: Ah.
1: Sí, digues-a. Digues-a.
0: Ah. Però, Robotec, és que encara hi ha coses que no es poden dir en plena democràcia?
1: Sí, Xavier i Lluca de Tornillo, sí, encara hi ha coses que no es poden dir, per això que vés en compte.
0: Ah, i tu estàs aquí per controlar-ho tot això?
1: Entre altres coses, papallona. Riu.
0: Sí, papallona, jo papallona.
1: Riu.
0: Ah, bueno.
1: Riu, mira, riu.
0: Pues vale. Robotec, o sigui que la teva col·laboració serà controlar-me a mi, no?
1: No, si no cal, Xavier i Lluca de Tornillo. Jo aportaré estil.
0: Ah.
1: Aportaré l'opinió de la setmana en aquesta porqueria de programa que vols fer i que ningú escolta.
0: Ah. Caram, quins ànims en dones el primer dia, Robotec.
1: Per això t'ho dic, Xavier, cara de carquinyoli. Respecte al temps, sobretot.
0: Al temps?
1: Sí, ok, cara buey.
0: Doncs molt bé, Robotec, ho tinc en compte, m'ho apunto. Fins llavors.
1: Adeu, cara.

0: Pluf, Mira Nuf, Cachacuf. Molt bon dia, Roboprof.
1: Molt bon dia, Xavier.
0: Bé, suposo que tu no vindràs amb l'estil del Robotec.
1: Jo no sé encara si he vingut, Xavier.
0: Ah, tu no saps encara si has vingut.
1: No, jo encara no sé ben bé res de res, Xavier.
0: Molt bé, i la teva aportació en aquest programa, si es pot saber, quina serà? Controlar-me a mi, potser?
1: No, Xavier, jo no controlo res ni a ningú.
0: Ah.
1: Jo ja em controlo a mi.
0: Ah.
1: Jo vinc a donar-te el més sorprenent de la setmana, Xavier.
0: Ah. Ah. Molt bé, no, el més sorprenent de la setmana. Què és el més sorprenent de la setmana?
1: Doncs allò que jo cregui que t'haig de comentar, que t'haig d'explicar o que t'haig de presentar.
0: Ah, Roboprof, molt bé, molt bé. Em sembla interessant també el teu apartat. Doncs molt bé, Roboprof. No sé si vols afegir alguna cosa.
1: Res. Quan menys coses es diguin, millor. Sí, Xavier.
0: Ah, vale, vale. Prenc nota, Roboprof. Fins després.
1: Fins després, senyor Xavier.
2: Ya saben aquel que era un matrimonio que estaban discutiendo. Bueno, más que discutir, ella era un espíritu de contradicción. Basta que él dijera blanco para que le dijera negro. Y el tío cogió unos cabreos impresionantes. Un día el hombre llega a su casa cansado de todo día de trabajar y le dice a la mujer: ¿qué quieres para cenar? Yo estoy muy cansado, nena. Me voy a acostar pronto, me voy a comer un huevo frito. Digo, te vas a comer dos. Digo, no coman sem, nena. Me voy a comer uno. Digo, te vas a comer dos. El tío empieza a congestionarse. Me voy a comer uno. Digo, te vas a comer dos. El tío vermell como un titot. Digo, me voy a comer uno. Y seguidamente cae desplomado al suelo de un infarto. Instalan la capilla ardiente en el dormitorio del matrimonio y los primeros en acudir en dar el pésame son los íntimos amigos de él, entre los cuales había uno que iba en una silla de ruedas porque se había roto una pierna esquiando en Baqueira Beret y además llevaba un collarín. Y teniendo en cuenta que el muerto vivía en un ático sin ascensor, deciden entre todos dejar la silla de ruedas abajo y coger al tío entre cuatro y subirlo hasta arriba. Efectivamente, pues el fin es dado. Llegan a la habitación donde está el tío de cuerpo presente y lo sientan encima de la mesita de noche al lado del féretro. A los 5 minutos de haberlo sentado, resulta que el muerto no había tenido ningún infarto, solo había tenido un ataque de catalepsia. Total, que en un momento dado el muerto se incorpora de la caja, tothom fot el camp guillant, y queda en la habitación el tío en la mesita de noche, y el muerto recobra el conocimiento con las últimas palabras que había tenido en vida. Y mirándolo fijamente los ojos le digo: me voy a comer uno. Y le contesta a la otra, digo, te vas a comer uno porque he dejado la silla de ruedas abajo. Si no, una mierda, te ibas a comer tu nano.
0: Doncs està molt clar que, bé, aquest acudit de l'Eugeni que hem recordat ens parlava d'un matrimoni. Complexa, no? La vida matrimonial. Tots ens casem enamorats, o no? O potser hi ha algú que digui no, jo no, jo mira, dins meu no, reconec que no em vaig casar, ni enamorat ni enamorada. Carai, però et vas casar. Les estadístiques ens parlen d'uns 10.000 divorcis i separacions, separacions, divorcis cada dia. 10.000? Carai. Jo, fins i tot, tinc amics que han estat 8 mesos casats. Un any, també. I fins i tot algun que ha durat 2. En canvi, tenim la sort de que hi ha matrimonis que compleixen bodes d'or. No dic ja els que hi han que compleixen d'argent. Doncs avui el que us vull doncs donar a conèixer és els matrimonis que hem tingut aquesta setmana a Girona. Per allò de saber quins companys, quina gent de casa nostra s'ha casat, ha decidit donar aquest difícil pas a casa nostra. De la població de Bellcaire d'Empordà, la Susana Pinyol i el Marc Juncà es van casar ahir dissabte i ho van celebrar a l'hotel Albons. Viatjaran com a viatge de noces als Estats Units. L'Albert Palou i l'Elisabet Díaz, que són de Fontanilles, es van casar també ahir a Ciutadella, al parc de la Ciutadella de Roses, i ho van celebrar al Parc Volador, el viatge de nuvis a Mèxic. La Lur Eguia i el Pep Duixans es van casar a Salt. Són de Salt. I ells, de viatge de nuvis, se'n van a Còrsega. Còrsega, jo m'agrada aquell carrer d'allà. Carquinyolis molt bons. El Manu Liebana i la Eva Raya, també de Salt, es van casar a Torremirona, de Navata, i ells cap a Costa Rica. Diu, com vols començar el nostre matrimoni? D'una manera rica, cap a Costa Rica. El Cris, la Cris Campeny i el Robert Coromines, de Cassà de la Selva, també es van casar aquesta setmana, i ells, mira, fixa't, viatjaran primer a Nova York. A veure l'estatua de la llibertat, allò de la llibertat, recordar. I després a la Polinèsia. Sí, sí, a la Polinèsia, xiqui-triqui-triqui. La Poli i la Nècia. No sé si és d'allò. El David Martín i la Susana Coll també s'han casat aquesta setmana. Són de Palafrugell. Van celebrar l'àpat a l'hotel Garbí. I ells, doncs, van marxar cap a Punta Cana. Jo, per recordar quan tingui canes, jo, ara són jovenets, però quan jo tingui canes, què? Sempre podré dir, he anat a Punta Cana, no? Punta Cana. El Pere Martori i la Mònica Serrà, que són de Caldes de Malavella, es van casar també aquesta setmana. Van celebrar l'àpat amb el Mas Tapioles i ells, doncs mira, primer anirem a Austràlia, aquí al cantó, i després a Bali. Bali, Bali, doncs ja m'agrada Bali. La Mercè González i el Pablo Garrido, de S'Agaró, també s'han casat aquesta setmana i ells han anat cap a Nova York també primer i després cap a Ribera Maya. La Judit Aguirre i el Xavier Llagostera, de Portbou, es van casar també aquesta setmana i van celebrar les noces al castell de Peralada. Maco, en un lloc allò. Com a viatge de noces, què? Doncs mira, a Nova York, per fer una mica d'ambient. Després ens anirem cap a Orlando. I seguidament, també, mira, anirem cap a la Ribera Maya. I acabarem amb aquest matrimoni també d'aquesta setmana, també gironins, l'Álvaro Molina i la Verónica Fernández, de Girona, ells, que es van casar a Cornellà de Terri. L'àpat el van fer a les Cols d'Olot i de viatge cap a Illes Mauricio, tu. Ostres, Illes Mauricio, tu, ostres. Doncs hem fet un repàs als companys, a la gent de casa nostra que decideix doncs, donar aquest difícil pas de dir sí, sí, sí quiero, sí. Sí quiero y si pot ser, solamente una vez.

Doncs bé, aquí ens trobem en aquest matí de diumenge, que tot i portar molts anys fent ràdio, no és fàcil, eh? Imagineu per una persona que, per exemple, és el primer cop que es posa davant d'un micro i li dius, apa, anem-hi. Què? O no? Tu ho faries, posar-te aquí davant meu i explicar el que et vingui de gust? Difícil tasca, no? Ja els nervis, no, sí, ja. La vergonya, ja.

Abans parlàvem de parelles que han decidit donar aquest difícil pas del matrimoni a Girona. Que també volem fer i també us volem donar a conèixer són els naixements que hem tingut a Girona. N'hi han hagut moltíssims. Hem fet una selecció més o menys per dir allò de... Pues mira, aquest, aquest, aquest...

Per exemple, a Banyoles, aquesta setmana ha nascut la Júlia, filla d'Anna Sauví i de David Rosales. A Blanes ha nascut una altra nena, Ainara, filla de Mari Carmen i d'Isaac Martínez. A Llagostera, Mariona, filla de Cristina Gené i d'Àlex Pareta. A Maçanet de la Selva, Izan, fill de Vanessa i de Marcos Quiñones. A Palamós, Eric, fill de Sílvia Ruiz i de Dani Francesc. A Palamós, Roc, fill de Montse Romero i Jaume Andreu. A les Planes d'Hostoles va néixer en Martí, fill de Marta Quim i Eduard Sebastià. A Sant Feliu de Guíxols, en Pol va néixer, fill de Cristina Muñoz i de Javi Sánchez. A l'Armentera, l'Alba, filla de Margarita Serrats i Mario González. A Cadaqués, en Marc, fill de la Judit Giró i de l'Agustí Chicón. A Empúria Brava, l'Unai, fill de Melanie Pérez i de David López. A Figueres, el Jesús, fill de Jimena Miranda i de Jesús Plaza. A Olot, l'Axel, fill d'Esther Sotos i de José Luis Lara. A Roses, el Ian Alexandro, fill de Juana Quantia i de Joan Sandú. I a Sant Pere Pescador, el Pau, fill de Mònica Oliva i de Joan Medar. Dins d'una societat tan complexa com és la nostra, portar un fill avui en dia doncs no és una tasca fàcil. I si pots venir amb un pa sota el braç, doncs això que guanyaràs. Ai, venir. A vegades és trist, a vegades és alegre. Depèn de tantes coses.

0: Doncs ha arribat el moment de l'hora de la veritat. Robopluf, és el teu torn.
1: Sí, Xavier. Sé que és el meu torn. Bé, Xavier, veig que tens ganes de saber alguna cosa que trenqui molt lluç.
0: Home, doncs sí, la veritat, Robopluf, tinc ganes de saber no alguna cosa que trenqui molt lluç, sinó això que tu tens tan guardadament, hermèticament, en el teu interior i que jo no sé si m'he enterat o no. Digue-ho.
1: Molt bé, Xavier. Tu no saps el que ha passat aquest matí per aquí davant de l'emissora, a primera hora del matí.
0: El que ha passat per aquí davant de l'emissora? No sé el que ha passat aquí davant de l'emissora aquest matí. No he vist que passés res.
1: Fixa't que no et dones ni compte del que tens al teu voltant, Xavier.
0: Bueno, home, tampoc serà tant. M'he enfeinat preparant el programa, fent els textos, buscant la música, buscant els acudits, buscant el contingut. Clar, tampoc em puc preocupar gaire, però com que tu estaves per aquí, segurament ens ho explicaràs. Què és el que ha passat davant de l'emissora aquest matí?
1: Vols saber-ho, Xavier?
0: Home, doncs clar que vull saber-ho, i més ara, que em tens tan intrigat.
1: Doncs aquest matí, per davant de l'emissora, Xavier, ha passat un cotxe molt maco.
0: Què vols dir, que ha passat un cotxe molt maco?
1: Doncs això, Xavier, que per l'emissora aquest matí el que ha passat ha sigut un cotxe molt maco. Això ha passat. I tu no ho sabies, veus?
0: Robopluf, no serà conya, això.
1: No, Xavier, no és conya. Que vagi bé, reveure.
0: Però espera, Robopluf, espera.
1: A reveure, Xavier. La setmana que ve, més.
0: Però, Robopluf, no te'n vagis.
1: A reveure, Xavier.

0: és una tòmbola. O potser no. Molt bon dia, Ivan.
1: Molt bon dia, Xavier.
0: Què tal, com estàs?
1: Ahir, molt despertat avui.
0: Bé, no sé si has escoltat alguna cosa del programa o...
1: Sí, sobretot en Robo Pluf mantenia intrigat amb això que ens volia dir i al final, doncs mira, hem quedat tots, eh? Sobretot tu, que t'han gastat l'innocentada, però, bueno, ha sigut un far de riure, eh?
0: Bueno, mira, m'ha passat un cotxe molt maco, diu.
1: Sí, maco, eh?
0: Tu treballes de vigilant de seguretat.
1: Sí, d'auxiliar de control.

0: el fet d'estar de peu, estar tot el teu servei de peu, però no, no sé, d'auxiliar, per exemple, a part de poder estar controlant, doncs pots estar gestionant aparcaments, hi ha molta varietat. És un servei doncs, que està bé, no? Per agafar, jo, per exemple, el tema d'auxiliar, una feina així temporal per anar tirant i després ja buscar-me alguna cosa més sèria, més de futur.
1: Perquè tu estàs destinat a on?
0: Jo estic a Figueres, m'estic moguent. Estic destinat al nou centre de Vilatenim. I d'ahir, doncs mira, ara estic, per exemple, estic fent 5 dies al Museu Salvador Dalí.
1: Ah, mira que maco.
0: Sí, home, saps allò que diu, oi, estic mirant quadres, tu, que no m'ho pensava mai.
1: No havies anat mai al museu.
0: De molt petit, però, de molt petit, no t'hi fixes gaire.
1: I ara,
0: no?
1: I ara estàs gratis.
0: Ara estic gratis i tot el dia mirant quadres.
1: Veus? Maco.
0: Maco, maco.
1: Potser per això, el que em deies tu, que em calen vigilants, en trobo una oferta que ens diu que es necessita cobrir moltes places de vigilant de seguretat.
0: Sí.
1: Moltes places.
0: És que hi ha moltes empreses de seguretat i...
1: Per tant, el que tenim clar és que el que no treballa és perquè no vol.
0: Ah.
1: Això ho tenim clar o no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Moltes places aquí, m'imagino que no et demanen gaires requisits.
0: Per ser auxiliar, res. Per ser auxiliar et demanen l'EGB, tenir EGB.
1: O sigui, ja està.
0: I per ser vigilant, doncs ja fas un curs.
1: Fas un curs dins de la mateixa empresa.
0: Dins de la mateixa, per exemple, nosaltres a la nostra empresa doncs, tenim un curs de formació d'una setmana, per dir alguna cosa. Mm. Varia depenent dels temes.
1: Sí.
0: I després fas un examen pràctic a la Policia Nacional per treure el que és el títol. I amb això ja... Poder el que més difícil és les proves físiques, perquè tema teòric, jurídic...
1: Potser on està el problema, tu ho has dit ara, és en el tema físic, no?
0: Sí, jo m'hi trobo.
1: Necessites una... Tu t'hi trobes, però si tu ets jove.
0: Jo m'hi trobo, el que passa que, clar, per exemple, en el meu cas, a la meva edat, et demanen fer... Per exemple, el més difícil per mi és les flexions de barra, anats a fer 3 a pes mort. O sigui, pujar, tornar a caure a terra, sense acord amb de la barra, i n'haig de fer 3. Clar, no n'he fet mai en la meva vida de barra, jo. I m'hi trobo que és molt difícil. I aquí és on molta gent cau.
1: Vale, vale, vale. Ara ja t'entenc, ara ja t'entenc. Per això, bé, hi ha moltes places, però no tothom tampoc pot accedir en aquest lloc, no?
0: Clar, si no està ben preparat, doncs passa això.
1: Diu que et preparem també com a escorta i com a tècnic antiterrorista.
0: Sí.
1: Vull dir, en el cas d'alguna cosa no arribis, potser pots arribar amb una altra o no?
0: Lo mínim és això, eh? Lo mínim és vigilant de seguretat.
1: Que és lo més bàsic.
0: Lo més bàsic, i després ja tens explosiu, el que tu dius, escolta, que tot això, tot, ja tens variants, conductor de blindats, una mica de tot.
1: Doncs molt bé, si esteu interessats a poder treballar dins d'aquest món tan sorprenent com és el món de la seguretat, i tan peculiar, perquè vulguis o no vulguis sempre estàs envoltat de risc constant.
0: Sí, sí, sí, sí, no? Sí.
1: Us heu d'informar amb un telèfon gratuït, és el 900 808 239. Traco, tu, traco, traco.

0: ets arquitecte, sigues arquitecte. Si ets fuster, sigues fuster. Si ets mecànic, no vulguis ser el que no saps ni pots. Perquè al final faràs el ridícul, encara que hagis fet trampa per aconseguir el que no et toca.
1: Cadascú, segons les seves capacitats.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
5: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
2: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
12: Bona nit.
13: Feien marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
14: Mentalment se va fenomenal.
13: Venir aquí i desconnectar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els operadors de telefonia mòbil bloquejaran els missatges procedents d'àlies no registrats a la base de dades oficial de la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Míriam Andreu.
2: L'objectiu d'aquesta mesura és reforçar la protecció dels consumidors davant els fraus de suplantació d'identitat, en què els estafadors simulen que un missatge prové d'una organització legítima. El portaveu de l'Organització de Consumidors OCU, Enrique García, ha valorat positivament la mesura, però s'ha mostrat cautelós a l'espera de veure com funciona. I és que creu que encara queda feina a fer per evitar les estafes digitals que afecten milers de persones.
3: Desde OCU pues, nos alerta y nos alarma el número de cifras que hay. En 2025 hubo 470.000 denuncias por estafas digitales y una parte significativa era por este tipo de envíos.
2: García ha recordat que mai una empresa demanarà dades de les quals ja disposa i ha apuntat que la solució passaria perquè els consumidors poguessin identificar directament qui els truca o els envia un missatge.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
5: És versió o no, tu què hi dius?
4: Endavant!

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests hominids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: És l'hora del pati.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Malena ens recita un poema preciós i ens explica per què li agraden tant els cavalls.
2: Hola, em dic Malena Pereira. El meu poema es diu Cavall, de l'autor Ricard Bonmatí i Guidonet, del llibre Estimades Feres. L'he triat perquè m'agraden molt els cavalls. M'agraden perquè quan vaig corrents penso que sóc un cavall i per això m'ha agradat el poema. Cavall. Morro endavant, boca rient, potes volant, crinera al vent. Fort com un ruc, viu com el foc, sempre que puc faig catacroc.
1: Quin poema tan bonic, Malena, i que bonic ha de ser sentir-se com tu, veloç com un cavall. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil pel tipus de valors socials que imperen que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.
2: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
4: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
6: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
7: Radio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
8: La nit.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia amb el Pelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Aquí sensació.
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
3: És l'hora del pati.

0: un pessic de pensament.
1: Maria del Mar Hurtado Olarte, Colòmbia.
2: Soc de Colòmbia. M'agrada llegir i escriure. Vull aprendre el català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
1: Gurnaik Singh, Índia.
3: Soc de la Índia, parlo català i m'agrada molt. Aquí conec molta gent que són catalans.
1: Karim Jaume, França.
4: Soc francesa. La meva àvia era catalana i per això em fa gràcia estudiar aquesta llengua. Em sembla important aprendre la llengua del lloc on visc per respecte a la gent del país.
1: Rodolfo Basarski, Argentina.
5: Soc de l'Argentina. És important aprendre la llengua del país que t'acull. Em permet entendre millor la gent del país i em facilita l'exercici de la meva activitat.
1: Sílvia Paola Rodas Guerrero, Equador.
6: Soc d'Equador, vull aprendre català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
7: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia ha detectat un creixement exponencial de missatges d'odi a les xarxes socials arran la crisi a Ceuta. Un creixement que ha estat concretament d'un 76%. S'ha detectat una major presència de missatges contra dones, infants i adolescents no acompanyats. Les persones del nord d'Àfrica concentren el 72% d'aquests missatges.
3: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
4: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer-te preguntes.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm, tan bons. La granja, la qualitat.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: Avui tenim un programa especial.
4: Avui tenim un programa molt especial.
3: Cerraremos por todo lo alto. Tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
5: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
4: Sí.
3: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fundària de la peça, i a veure on ens porta.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va.
3: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
4: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
5: És una peça tradicional, no sé bé si irlandesa, anglesa, que es diu What Will We Do, i del que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
4: Som-hi.

És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta

0: puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, és sí, això té com una, té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que em faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes en les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, bueno, aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està, i anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant-se tot, oi, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de o la catàstrofe o no, què farem si d'allò, bueno, farem i ja està, i tirarem, i quan trobem una altra cosa doncs la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur d'una manera o altra i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant. Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és que ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs passar, tirar endavant i ja està, i anar fent, i a la següent doncs endavant.
1: De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps moltes vegades a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos als possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, ai, si ve i si passa i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia i apareixeria una confiança simplement amb l'experiència, en que passi el que passi ens en sortirà, i la prova és que estem aquí. Ens n'hem sortit
0: totalment.
2: A més, té uns dibuixos la cançó que em porten directament com si estigués fa mil anys a Irlanda, amb un prat d'aquells. Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, absolut.
2: Preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui.
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de la Mònica Garrasona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, sí. Totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva. Va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que anem a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça, de fet hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I la lletra és molt simple, va repetint: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc, etc. No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta hi eres com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència no només d'aquests espectacles naturals tan evidents com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya aquesta experiència de vida. Tremenda, tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em do cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà m'ha donat la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, jo amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres, contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.

0: doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xerim ens regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt de ferrament,
0: de voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Sí, m'ha encantat aquesta peça, també.
2: Superpotent aquesta frase: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Quan l'escoltava pensava, uà,
0: sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte.
0: Sí, sí.
2: A més, el que expressa amb tan poc.
0: El Xerim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit i, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
3: Sí.
1: Toca el Joan ara.

0: Ramon, jo et recullo aquest, toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que de fet el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir si l'hagués tallat les ales hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell, i jo estimava l'ocell. I ens, no, cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund, però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són, i a través de l'amor precisament no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives, i la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del Buscador d'en Guillem Ramisa, que el de fa més o menys de, el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort, i l'altre diu, ah, doncs el meu mestre quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
2: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé.
1: Bé,
2: doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, bueno, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: Vilassó. Ràdio Vilassacó. Tot sense el teu consentiment. Tot tu et mou sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols. I el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també el dia a l'interior, i aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta a més el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta, i a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte, sí, de fet tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes, és a dir, sí. Tu que et fas un tall i et cicatritza sol, que el cor batega sense que li hagis de recordar
2: un com, embrió,
1: exacte, un embrió, és espectacular. Jo em pregunto si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa, i vaig més enllà, i quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans que tu nascessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació, o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència